0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6.
2: 94.6.
1: FM. Són les 4. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Ells portaven la camisa negra més elegant de tot el panorama musical. Juanes ens ha presentat el seu nou èxit, que és aquest Hagamos Que. Doncs sí, senyor, fem que aquest dilluns sigui un dilluns especial, un dilluns ple de música, de bon ritme. I per això ens atem aquest matí d'estiu aquí a Ràdio Pineda. Salutacions, jo sóc Ricard Tonal, Cubac. De nou, un luxe acompanyar-te a través del 94.6 de la FM. Hem començat escoltant a Benson Boone i el Mr. Electric Bloom. Per ara, recuperar un dels èxits de Mr. Proof, aquest Waves.

Són cançons que fan estiu. Aquest Waves, les onades de Mr. Proof amb Robin Schulz. Ara sí que marxem molts anys enrere en el temps per recuperar un dels èxits de CC Catch. És aquest Backseat of Your Cadillac.

0: backseat of your Cadillac. Els que tenim ja una edat sí que ens havíem imaginat alguna vegada tenir alguna història en el seient de darrere del seu Cadillac. Tota una icona dels 80, com Sissy Catch. Un minut i arribem a un quart de nou del matí. I si et dius Camila, doncs aquesta cançó va dedicada a tu.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

La cançó de detall és dedicada a Camila i aquesta la dediquem a tots els Peres per molts anys. Teddy Swings, Mr. No Walk Hall.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Sánchez.
1: Era Kenna Grace amb el seu Strangers. Hem arribat ja a 8:45 del matí. Aquesta hora del matí ens interessem per la previsió meteorològica i per això qui millor que explicar-nos què ha passat que en Jordi Pérez. Jordi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Escolta'm, no dèieu que havia de refrescar una miqueta la cosa i que... Què ha passat?
2: Tu, sí, vaja
1: cap de setmana que hem tingut.
2: Els mòbils, qui ho deia?
1: Clar, no ho sé. Jo he sentit por ahí, no en cap mitjà en concret, sinó que la gent deia...
2: Jo segurament que no, Ricard.
1: Tu no.
2: Que em sembla que a vegades, no sé, agafats de tot una mica diverses previsions i cadascú que agafi el que cregui que és més fiable. Nosaltres no hem dit en cap cas refrescada, sí que estàvem una mica amb dubtes de cara de dilluns, dimarts, que havia una massa fresca a Europa, des de l'Atlàntic, que podia agafar Catalunya també, i estàvem una mica a la frontera. Per tant, però clar, no ho teníem, perquè clar, no hi ha res més d'on venim. Sí, és veritat que a partir d'avui, i sobretot dimarts, dimecres, pues ja baixarem uns quants graus, sobretot a zones interiors. Aquí a la costa, no. No pronostiquem cap refrescada, ni avui, ni demà, ni dimecres, perquè tindrem dies de sol i també l'aixafogó s'hi ha afegit. Ahir, què me'n diuen d'ahir? Compte ahir, perquè la situació és adversa. És adversa. Tenim uns índexs d'aixafogó que superem els 40 graus. Ahir, a la tarda, el que no tenia els aires climatitzats es passa fatal, perquè les sensacions són de més de 40 graus. Les cases estan caldejades, a més no poder. I bé, venim d'un cap de setmana de sol de temps d'estiu, un sol que estavella les pedres, amb vents molt fluixos, la mar està molt tranquil·la aquests dies, i sí, és veritat que ahir, diumenge, una línia frontal amb aire fred doncs avançava cap a l'Europa Occidental, també inclòs la Península Ibèrica, i en la frontera, entre la massa fresca i la massa càlida, doncs es van generar una línia d'inestabilitat, de ruixats i tempestes, que hi va afectar doncs zones de l'est, però zones interiors de l'est peninsular, i també va agafar França, Alemanya, etc., cap al nord d'Europa. Està acabant de passar aquesta cua de front. Avui ja no porta aquesta activitat d'ahir, perquè ahir va haver aquestes tempestes que portaven mala bava, amb ventades, calamarsades, i déu-n'hi-do, per on transitaven aquestes tempestes, aquí ni ens en vam adonar. A la tarda van aparèixer quatre nuvolets prims i poca cosa més. Avui la mínima altíssima. Bé, de fet, venim de màximes que hem voltat als 29-30 graus, però insistim amb les humitats que són elevades i el còctel entre 29-30 i 70-80% d'humitat dona sensacions de més de 40, per tant, sufocant, a més no poder. Avui la mínima altíssima, 24 graus de mínima al centre de Pineda, a les afores cap als 22, i moltes zones litorals de la costa central s'han quedat cap als 25 o més, com l'àrea de Barcelona. Per tant, avui nit d'insomni total. Jornada de dilluns de sol, quatre nuvolets prims, núvols alts, mitjos, que aniran transitant avui al llarg del matí, mig matí, migdia. Estones poden frenar doncs el sol, i a la tarda, en principi, més sol i alguns núvols prims. Com que encara hi ha restes una miqueta d'aire fred en alçada, es podia formar alguna nuvolada, sobretot cap al Pirineu Oriental, Serra Transversal i l'àrea del Montseny, i no descartem que alguna nuvolada es pugui donar algun ruixat, però no passarà d'aquí, i seran fenòmens locals. Aquí a la costa, en principi, dia de sol, quatre pinzellades de núvols prims, vents fluixos, una mica de garbí, més reforçat cap a l'àrea de Barcelona, Baix Maresme, Barcelonès, costa central, i a canvi aquí a l'Alt Maresme, el vent ha de ser un conjunt fluix, també, però en conjunt de garbí. I temperatures, com diem, sense canvis. Aquí la refrescada, tot el tram litoral de Catalunya no hi haurà cap refrescada. En zones interiors sí, poden baixar uns quants grauets, perquè ahir va ser un forn, Ahir van pujar fins i tot respecte a divendres i dissabte. Doncs avui baixaran en zones interiors i aquí a la costa doncs, entre els 28-29 graus i humitats molt, molt elevades. Demà som dimarts i demà hem d'esperar un dia de sol, quatre nuvolets prims. A la tarda també podien créixer algunes nuvolades al Pirineu Oriental i zones pròximes i podien donar doncs, algun ruixat. A la resta, res de res, sol, alguns núvols prims i vents en conjunt demà fluixos, una mica de garbí, mitjorn, vent de sud, la mar estarà molt tranquil·la, la mar segueix molt càlida, volta als 25-26 graus, i la visibilitat submarina és excel·lent aquests dies. Dimecres, dijous, doncs dies de sol, al principi, algun nuvolet baix, podia aparèixer, fruit de les humitats elevades, calor, calor en zones, sobretot litorals i prelitorals, molta xafogor, amb temperatures de 28 a 30 graus, i en zones interiors, doncs encara hi haurà valors clarament de 30 a 35 graus. Avui superaran els 35 graus cap al Pla de Lleida, Catalunya Central, potser també cap a Girona, demà també, i potser dimecres, dijous, la refrescada potser es fa més notable, podem dir-ho, en zones interiors. Potser a la costa també, però això demà que haurem de confirmar-ho. A la costa serem els últims del vagó del tren per baixar la temperatura. Tenim el mar molt calent i això ens fa de regulador i manté les temperatures a la costa molt, molt elevades. Atenció, el que els dèiem amb la Olga la setmana passada, divendres, perquè els models ja fa dies que ho estan insinuant o insinuant, doncs la formació o el creixement, la gestació d'una àrea d'altes pressions des de latituds subtropicals de Canàries avançarà cap a les Açores propers dies i de moment estarà una mica cap a l'oest peninsular. Per això els hi dèiem que dimecres i dijous podíem tenir aquesta refrescadeta perquè estarem a la part nord-est d'aquesta zona d'altes pressions i per això podíem tenir una mica una mini refrescada dimecres i dijous, perquè és probable que de cara al proper cap de setmana i a inicis de la setmana que ve, doncs aquest anticicló, que és anòmal, és raro, això és el que diuen els models, doncs ens pot de nou instal·lar al damunt, a la península Ibèrica, a França, i això tornaria a fer doncs aquesta cúpula de calor, aquest estancament atmosfèric, intensa radiació solar, i això faria doncs, que les temperatures doncs, tindrien tendència clara a tornar a pujar. Ja ho faran aquests dies, cap a l'oest i sud-oest peninsular, perquè tornant a superar segurament els 40 graus al llarg dels propers dies, cap a Andalusia i zones pròximes. I aquí, doncs, a mesura que vagi aquest anticicló assentant-se i posicionant-se al damunt de la península Ibèrica, que és molt probable que ho acabi fent, doncs com dèiem, ja, l'estancament serà molt marcat, atmosfèric, el sol és de justícia i la calor doncs, li costarà poc enfilar-se de nou les temperatures. I, a més, en els inicis de juliol, o sigui, no pot venir tot més rodat per calor. O sigui, estem en un període de màxima radiació solar i amb aquestes condicions que veiem, doncs segurament el proper cap de setmana doncs les temperatures tindrien tendència clara a pujar a Catalunya i podien continuar a inicis de la setmana que ve. Però bé, ens quedem a curt termini. Dilluns, dimarts, domini del sol, xafogor intensa més no poguer a la costa, nits sufocants, nits d'insomni. A partir de dimecres, dijous, mini refrescadeta, hi haurà un descens dels graus en zones interiors. Aquí a la costa doncs, també ho esperem que sigui així, però els mapes allà també no fan bona pinta. Tot el contrari, a partir de final de setmana doncs, sembla que tornaríem a parlar de temperatures cap amunt i calor i xafogor per donar i per veure. Tot això i actualitzacions anirem seguint cada dia doncs, aquí al llarg d'aquesta setmana. Molt bé, això és tot, Ricard i oients.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies, demà hi tornem. Escolta'm,
2: demà hi tornem.
1: Si coneixes algun Pere, escolta, si coneixes algun Pere, felicita-lo avui, eh?
2: Sí, felicitar tots els Peres, Sant Paus, que passin una bona jornada, que déu-n'hi-do la suada que passarem avui, eh? Perquè preparin-se per suada valent avui.
1: Doncs vinga, va.
2: Déu-n'hi-do aquest Sant Pere, no ens arriba la refrescada, s'haurà d'esperar la refrescada dimecres dijous.
1: A veure què passa. Gràcies, Jordi. Fins demà.
2: Vinga, passat molt. Bon dilluns. Fins demà.
1: Bon dilluns. Adéu.
2: Adéu.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

festa hi ha un banc, la fúmiga. Aquesta gent de la Mediterrània som nosaltres, eh? Camina 3:45 del matí. A ver, ¿quién se duerme ahora? Es la nova història de La La Love You.

també fent acte de presència en aquest matí del dilluns d'estiu aquí a Ràdio Pineda. I ara, David Guetta amb una de les seves noves produccions. Aquest dia no deixa de sorprendre'ns. Arriba amb Alok i Stick Figure i amb el Run, Run, River.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy.

0: This is Jam Hot. You're simply the best. Concerts tributs com Tina Turner. Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
1: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a les hores punta i el 33% la resta de la jornada. El sindicat justifica la convocatòria d'aquesta vaga per l'oposició al tancament d'un taller de material que hi ha al conjunt d'Espanya, sobretot a Miranda de Ebro, pels avenços en el procés de venda de Renfe Mercaderies. Pineda apropa la renovació del DNI amb un servei més accessible pels col·lectius prioritaris. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per renovar el DNI sense sortir de Pineda per a aquelles persones que tenen més dificultats. Justament, a la primera tanda es fa aquest dilluns i es poden triar noves dates. Avui ho expliquem a radiopineda.cat. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut per l'incendi que va haver-hi al Maresme. Encara hi havia fins a una dotació de 12 camions de bombers treballant per extingir del tot aquest foc. Recordem que és un foc que va cremar unes 50 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut i ha demanat no acostar-se en aquesta zona. De l'àmbit de la cultura, destaquem avui que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. Totes les entrades estaven esgotades. Aquesta formació, dirigida per Rubén Espinosa, ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i també s'han pogut escoltar temes inèdits. I mentrestant, a Poblenou s'han acabat ja les festes del barri, unes festes que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana amb moltes actuacions musicals. I el temps, que avui està marcat, sobretot una vegada més, per la calor, forta calor la que tenim avui i la que tindrem encara aquests propers dies. Per tant, la calor no desapareix, es notarà menys la baixada de temperatures que hi haurà en alguns punts de Catalunya. Però, com diem, a la línia de la costa no es notarà tant. Per tant, seguirà la calor intensa. I atenció, perquè les previsions indiquen que fins i tot la setmana que ve pot continuar aquesta calor i alguns mapes diuen que es podria incrementar. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Ara passen 5 minuts a les 9 del matí i com cada dia que hi ha ple a l'Ajuntament de Pineda, doncs a la nostra emissora entrevistem l'alcaldessa de Pineda justament per parlar d'aquest ple. Aprofitem sempre per tractar algunes altres qüestions que són d'actualitat. Ja podem saludar l'alcaldessa pinedenca Sílvia Biosca. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, un ple avui, alcaldessa, que té punts, hem vist, molt tècnics, però vaja, són plens que s'han de celebrar, amb modificacions de crèdit. No sé si hi ha alguna qüestió que vostè voldria destacar d'aquest ple.
1: Sí, bé, hi ha diverses modificacions, no? Com deies, són aspectes molt, molt tècnics, no? Una ampliació de la subvenció que es dona a l'Associació de Protecció Civil, per exemple, o doncs, algun canvi de partida, no? Però bé, res important, no? Res significant, però que s'ha de fer, no? per poder-ho tramitar correctament. Llavors, bé, doncs, arribar d'una subvenció, no?, que ens ha arribat també d'una aportació de la Diputació, doncs, d'aquesta ampliació de diners, no?, i es fa també aquesta modificació de crèdit. També hi ha les festes de l'any que ve, les festes dels dos dies, la festa local del 27, del 2027, que seran el 27 i 28 d'agost, i bé, també algun altre punt, no?, com deia, és molt tècnic, no?, l'aprovació inicial, no?, ja del pla de mobilitat urbana, que ja n'hem parlat en altres ocasions, i que avui també, doncs, hi ha previsió de que s'aprovi pel ple municipal.
0: Alcaldessa, hi ha qüestions que no sé si es tractaran en el ple, bé, a banda del torn obert de paraules, que sempre surten molts de temes, però ens ha cridat molt l'atenció justament aquesta proposta, doncs, de l'Ajuntament de Pineda, que la renovació del DNI, i aprofitem per preguntar-li també en aquesta entrevista, doncs sigui més accessible, per dir-ho així, per col·lectius prioritaris, donant prioritat, doncs, a la gent de Pineda. Ens pot explicar una mica més aquest aspecte, per dir-ho així?
1: Sí, doncs, mira, és que tenim moltes sol·licituds, no? Sabeu que ja fa uns mesos que la Policia Nacional es trasllada a Pineda per tramitar el mateix dia, es pot tramitar DNI i passaport, i bé, doncs, hi ha hagut una allau, no?, de sol·licituds. La veritat és que la valoració del servei és molt bona, no?, molt positiva, però, clar, hi ha tanta sol·licitud, no?, hi ha tants ciutadans i ciutadanes que volen fer doncs aquesta tramitació, no?, que bé, hem optat per fer aquesta prova, no?, intentem fer aquest mes a veure què tal funciona, no?, que és dues tandes, no?, per entendre'ns, prioritzar en primer lloc els col·lectius prioritaris, no?, li hem dit col·lectiu prioritari, que s'ha definit, doncs, les persones que tenen més de 70 anys i les persones també que tenen un grau de discapacitat superior, igual o superior al 65%, no? I per tant, doncs, aquests dos col·lectius són primers, per entendre, no? Obrim cita per ells, i en una segona tongada, no?, en una segona línia, a partir del 10 de juliol es tornen a obrir hores, doncs, per totes les cites, no?, que la Policia Nacional ens dona, i que segur que en quedaran vacants, però hem intentat això, prioritzar, perquè aquestes persones, no?, que segurament tenen més dificultats per traslladar-se, o a Mataró, o a Lloret, no?, que és el que tenim més proper, doncs tinguin aquesta possibilitat, no?, per trobar hora. Així que avui mateix s'obren cita, ja s'han obert a partir de 8:45, i bé, doncs això, primer aquest col·lectiu, que poden triar cita per l'1 de juliol o pel 29 de juliol. I després, com dèiem, doncs el 10 tornarem a obrir una altra vegada, doncs ja obert a tothom, no?, a tota la ciutadania que tingui aquesta necessitat.
0: Sí, perquè l'Ina va preguntar si aquest servei de renovació de DNI atrau també, entenc, molta gent de fora de Pineda, no? I al final la gent busca les facilitats per fer un tràmit com aquest, i per tant és molt atractiu poder-ho tenir a prop, no? Entenc que ve molta gent de tot arreu.
1: Sí, aquest criteri també s'ha incorporat ara, perquè, bé, doncs la veritat és que la unitat mòbil ja es trasllada, no? Nosaltres vam ser dels primers, no?, al nostre municipi, però ja es trasllada a altres municipis també, i també hem entès, no?, doncs que persones empadronades a Pineda, doncs, havien de tenir també aquest avantatge, no? aquesta prioritat, no? Per tant, en aquests dos criteris, en aquestes dues bandes, doncs també es mira, no? També es tindrà en compte, no? Doncs que sigui persona empadronada a Pineda. Certament, no? Al final, l'Alt Maresme, no? Pineda genera, no? aquesta centralitat, no? Aquesta capitalitat de l'Alt Maresme, no? I sabem, no? Doncs que també ens arriba, no? Ciutadans i ciutadanes, doncs, de municipis del voltant, doncs, que s'apropen també al nostre municipi a fer aquestes gestions, però malauradament no tenim hores, no? Encara nosaltres ho hem dit, que bé, doncs que estem disposats, no? a acollir aquesta oficina fixa de tramitació documental, no? Que se li diu de la Policia Nacional, i mentrestant, no? Mentre no sigui possible, bàsicament per això, no? Per mancar personal de desplegament de la policia, no? Per obrir aquesta oficina nova al nostre municipi, però mentrestant pensem, doncs, això, que és una bona opció, no? Que tenim al nostre abast i que hem d'aprofitar totes les hores, sempre que ens proposen un dia més, sempre acollim, perquè certament omplim, no? I hi ha molta demanda i les veus que és un servei molt valorat, perquè, clar, pots fer-ho a casa, no? Sense haver-te de traslladar, doncs, com dèiem, a poblacions, no? que hi ha persones, doncs, que tenen aquesta dificultat per desplaçar-se.
0: I també volem aprofitar, alcaldessa, per preguntar-li, sabem que avui té un dia complicat de reunions, de feina, és dilluns, a més, vull dir que comença una mica tota la setmana, però aquesta qüestió que ha posat, diguem-ne, que ha publicitat l'Ajuntament de Pineda de propiciar, per dir-ho així, els sopars de carrer per la Festa Major, una activitat que es fa molt d'èxit a molts pobles. A Pineda s'havia fet molt antigament, que es feien més sopars de carrer, potser s'ha anat perdent. L'Ajuntament de Pineda vol recuperar aquesta tradició?
1: Home, doncs sí, no? La veritat és que hi ha el carrer, no? que sempre fa el sopar, fa molts anys, no? Que és el carrer Major, s'ha animat, no? És la carrera, que al final, doncs, són tradicions que corren el risc de perdre's, no? Perquè, bé, les persones que segurament ho impulsaven, no? Les entitats que ho tiraven endavant, doncs, també evolucionen, també ens fem grans, no? I les persones que ho lideren, doncs, potser ja no estan al capdavant, i pensem que és una bona opció, no? Poder reemprendre, no? Poder animar a tothom que ho vulgui, que ho desitgi, doncs que faci el seu sopar al carrer, no? Com saben, doncs, sempre s'ha de tramitar a través d'una entitat, no? I això, doncs, podria dificultar aquesta sol·licitud, no? que poguéssim animar a participar al sopar. I per tant, doncs, no? a la ciutadania, no? hem posat un mínim, no? Tenim a mínim 10 persones, però a qualsevol carrer de Pineda que ens animi a sortir al carrer el 29 d'agost, no? Que és el dia, no? que fa el sopar al carrer, doncs animem a tothom que li vingui de gust, doncs això, fer un grupet, no?, amb veïns i veïnes de l'escala, del costat, doncs per això, perquè hi hagi aquesta prostitut, un d'ells que ho demani, o pot demanar-ho fins al 17 de juliol, i doncs mirarem, no?, on es pot fer, perquè, clar, fem una circulació de, no?, de vehicles, de mobilitat, doncs això, de mobilitat també ho estudiarà, però...
0: Ara tenim alguna dificultat amb la... Bé, doncs, tanta dificultat teníem que s'ha acabat tallant la comunicació. Intentem restablir la comunicació amb l'alcaldessa per acabar, si més no, doncs aquesta entrevista. Avui és un dia en què estava, doncs, fent reunions a Barcelona. Bé, tornem a intentar parlar amb l'alcaldessa, ho fem en uns instants.

0: bé, doncs ara ho dèiem, tenim alguna dificultat en l'àudio, diguem. Alcaldessa, ara sí, podem saludar-la de nou.
1: Hola, bona.
0: Ara sí. No ho dèiem, perquè sabíem que avui tenia un dia doncs, una mica complicat, però vaja, com sí. És dilluns de ple, doncs hem volgut no desaprofitar l'ocasió. I estàvem escoltant això, només doncs, que l'Ajuntament sí, sí. propicia i buscar... Doncs, que
1: perquè... Estic amb un passadís abans d'entrar en una reunió i pot ser que l'àudio no sigui gaire bo.
0: No, doncs, de fet, ho deixarem res de seguida, però bàsicament això, no?
1: Sí, bàsicament això, que obrim convocatòria per al sopar, que és una bona iniciativa, no?, que ens agradaria doncs, conservar al municipi, i bé, que la convocatòria ja és oberta fins al 17 de juliol, perquè tothom que ho vulgui, entitat o no entitat, a mínim ha de ser un grupet de 10, veïns i veïnes, i que ja la convocatòria està oberta per fer sopars al carrer el 29 d'agost.
0: Molt bé, alcaldessa, tindrem temps d'anar parlant de la Festa Major, que sembla que falta molt, però no falta gaire, això arriba sempre molt de cop. Molt bé, i amb l'Estiu Veget, que és de tocar, que aquest cap de setmana hi ha tres propostes que també en parlarem, vull dir que aquesta setmana també... Perfecte, doncs gràcies i molt bon dia.
1: Molt bé, bon dia i bona setmana a tothom.
0: Gràcies, bon dia. Doncs hem saludat a l'alcaldessa Sílvia Biosca, que avui doncs, hem fet l'entrevista en una hora no massa habitual, però sí que servia doncs, per parlar d'aquest ple d'avui. Recordem, és un ple que se celebra a les 5 de la tarda a la sala de sessions de l'Ajuntament de Pineda. És un ple de caràcter molt tècnic, tots els punts són veritablement molt tècnics, per tant, diguem-ne que no hi haurà masses temes a tractar, però sí que, com sabeu, sempre hi ha el torn obert de paraules, que és un moment en què tots els partits doncs, fan algunes propostes o opinen al voltant d'algunes qüestions. Bé, doncs tot això ho podreu seguir en directe, com sabeu, a radiopineda.cat, a través de la nostra pàgina web, i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Doncs bé, acabem. Passen gairebé 20 minuts de les 9 del matí.

0: Estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a les hores punta i el 33% la resta de la jornada. El sindicat justifica la convocatòria d'aquesta vaga per l'oposició al tancament d'un taller de material que hi ha al conjunt d'Espanya, sobretot a Miranda de Ebro, pels avenços en el procés de venda de Renfe Mercaderies. Pineda apropa la renovació del DNI amb un servei més accessible pels col·lectius prioritaris. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per renovar el DNI sense sortir de Pineda per a aquelles persones que tenen més dificultats. Justament, la primera tanda es fa aquest dilluns i es poden triar noves dates. Avui ho expliquem a radiopineda.cat. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut per l'incendi que va haver-hi al Maresme. Encara hi havia fins a una dotació de 12 camions de bombers treballant per extingir del tot aquest foc. Recordem que és un foc que va cremar unes 50 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut i ha demanat no acostar-se en aquesta zona. De l'àmbit de la cultura, destaquem avui que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. Totes les entrades estaven esgotades. Aquesta formació, dirigida per Rubén Espinosa, ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i també s'han pogut escoltar temes inèdits. I mentrestant, a Poblenou s'han acabat ja les festes del barri, unes festes que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana amb moltes actuacions musicals. I el temps que avui està marcat, sobretot una vegada més, per la calor, forta calor la que tenim avui i la que tindrem encara aquests propers dies. Per tant, la calor no desapareix, es notarà menys la baixada de temperatures que hi haurà en alguns punts de Catalunya. Però, com diem, a la línia de la costa no es notarà tant. Per tant, seguirà la calor intensa. I atenció, perquè les previsions indiquen que fins i tot la setmana que ve pot continuar aquesta calor i alguns mapes diuen que es podria incrementar. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Avui a ple l'Ajuntament de Pineda. És el ple ordinari del mes de juliol i té molts punts tècnics, com ara la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026 i algunes modificacions de crèdit i altres temes pressupostaris. En condicions similars, la meitat amb dèficits importants. El ple també preveu els acords de la Junta de Govern local i el torn obert de paraules dels partits polítics pinedencs. La sessió plenària es podrà seguir aquesta tarda a través de la web de radiopineda.cat a les 5 de la tarda i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta i el 33% durant la resta de la jornada. Els veïns de Pineda disposen de més facilitats per renovar el DNI sense haver de sortir del municipi per a aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora de renovar aquest servei. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que vol prioritzar les persones de Pineda de més de 70 anys o amb grau de dependència per poder demanar hora i renovar el DNI.
1: Avui mateix s'obren cites, ja s'han obert a partir de 2:15 de nou i bé, doncs això, primer aquest col·lectiu que poden triar cita per l'1 de juliol o pel 29 de juliol. I després, com dèiem, doncs el 10 tornarem a obrir una altra vegada, doncs ja obert a tothom, no? Tota la ciutadania que tingui aquesta necessitat.
0: Fil de Gospel ha celebrat el seu 12è aniversari amb un concert aquest diumenge a l'Auditori amb les entrades pràcticament exaurides. La formació dirigida per Rubén Espinosa ha preparat un concert especial d'aniversari que ha inclòs una secció instrumental ampliada i de temes inèdits. Poblenou ha celebrat les seves festes de barri amb un ampli programa d'activitats infantils i familiars, balls i concerts fins ahir diumenge. Hi va haver també tobogans aquàtics, festa de l'escuma i molta diversió pels més petits. Calella acull el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'Estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines. I preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. I el temps, molta calor i molta aixafuor al llarg del dia d'avui. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
5: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a les hores punta i el 33% la resta de la jornada. El sindicat justifica la convocatòria d'aquesta vaga per l'oposició al tancament d'un taller de material que hi ha al conjunt d'Espanya, sobretot a Miranda de Ebro, pels avenços en el procés de venda de Renfe Mercaderies. Pineda apropa la renovació del DNI amb un servei més accessible pels col·lectius prioritaris. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per renovar el DNI sense sortir de Pineda per a aquelles persones que tenen més dificultats. Justament, a la primera tanda es fa aquest dilluns i es poden triar noves dates. Avui ho expliquem a radiopineda.cat. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut per l'incendi que va haver-hi al Maresme. Encara hi havia fins a una dotació de 12 camions de bombers treballant per extingir del tot aquest foc. Recordem que és un foc que va cremar unes 50 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut i ha demanat no acostar-se en aquesta zona. De l'àmbit de la cultura, destaquem avui que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. Totes les entrades estaven esgotades. Aquesta formació, dirigida per Rubén Espinosa, ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i també s'han pogut escoltar temes inèdits. I mentrestant, a Poblenou s'han acabat ja les festes del barri, unes festes que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana amb moltes actuacions musicals. I el temps que avui està marcat, sobretot una vegada més, per la calor, forta calor la que tenim avui i la que tindrem encara aquests propers dies. Per tant, la calor no desapareix, es notarà menys la baixada de temperatures que hi haurà en alguns punts de Catalunya. Però, com diem, a la línia de la costa no es notarà tant. Per tant, seguirà la calor intensa. I atenció, perquè les previsions indiquen que fins i tot la setmana que ve pot continuar aquesta calor i alguns mapes diuen que es podria incrementar. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva. No matter what, you got.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Avui a ple a l'Ajuntament de Pineda, un ple que és l'ordinari del mes de juliol i que tractarà punts tècnics com ara la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026, també algunes modificacions de crèdit i també altres temes pressupostaris. En condicions similars, la meitat el ple també preveu acords de la Junta de Govern local i el torn obert de paraules dels partits polítics pinedencs. La sessió plenària d'avui, recordeu, es pot seguir aquesta tarda a Ràdio Pineda des de les 5 de la tarda, també a radiopineda.cat i també al canal YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Passem a altres qüestions. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari, la SF, una organització sindical que és minoritària. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta, també del 33% durant la resta de la jornada. La protesta afecta Rodalies, però també altres serveis ferroviaris, per exemple, l'alta velocitat o també la llarga distància i també la mitjana distància. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per poder renovar el DNI sense haver de sortir de Pineda per aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora de renovar aquest servei. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ho ha explicat avui aquest matí a Ràdio Pineda. Ha explicat que es busca prioritzar les persones de Pineda que tinguin més de 70 anys amb grau de dependència també per poder demanar hora o renovar el DNI. Per tant, una d'aquestes dues condicions, o bé tenir més de 70 anys o bé tenir un grau de dependència superior al 65%. Ho ha explicat l'alcaldessa a Ràdio Pineda.
1: Avui mateix s'obren cita, ja s'han obert a partir de 8:45 i bé, doncs això, primer aquest col·lectiu que poden triar cita per l'1 de juliol o pel 29 de juliol. I després, com dèiem, doncs el 10 tornarem a obrir una altra vegada, doncs ja obert a tothom, no? Tota la ciutadania que tingui aquesta necessitat.
0: Doncs com ara sentíeu, hi ha una primera tanda que ja s'ha pogut demanar des d'aquest matí. Aquestes persones han pogut triar entre dues dates, el dia 1 de juliol a la comissaria de Pineda o el dia 29 de juliol al centre cívic Poble Nou. Hi haurà una segona tanda pels col·lectius no prioritaris. Es podrà demanar cita pel dia 10 de juliol o també pel 15 de juliol a la comissaria de la policia local. Recordem que es donen hores fins a exaurir la disponibilitat que ofereix la Policia Nacional. Si estàs empadronat a Pineda i el teu DNI o passaport caduca en els propers 6 mesos, aquest servei et pot ser de molta utilitat. Recordeu, aquesta informació la trobareu amb tot detall avui a radiopineda.cat. La policia local de Calella i també els Mossos d'Esquadra de Pineda han dut a terme un dispositiu conjunt de seguretat a la zona d'oci de Calella. És el Pla Campai, l'objectiu prevenir la multireincidència. A l'operatiu hi han participat agents també de la brigada mòbil dels Mossos, la Brimo, i han informat que s'han identificat 67 persones. També hi ha hagut 6 denúncies pertinença de substàncies estupefaents i 2 denúncies més pertinença d'armes. A més, una altra persona ha quedat investigada per un presumpte delicte de tinença il·lícita d'una arma que està prohibida, en concret una defensa elèctrica. Pel que fa als establiments inspeccionats, els agents han aixecat també 3 denúncies administratives més. Una, per exemple, per incomplir la normativa de la protecció de dades, l'altra també relacionada amb l'activitat d'un bar musical o una tercera en matèria de joc. I avui també us destaquem que les motos no podran anar pel voral a Catalunya, encara que ho permeti la DGT a tot l'Estat. El Servei Català de Trànsit té l'última paraula a Catalunya i ha decidit que les motos en cap cas podran anar pel voral. S'ha pres aquesta decisió per oferir el màxim de seguretat a la circulació de les motos. Asseguren que s'endreçarà millor la circulació i que el voral és en veritat una infraestructura de seguretat. I I recordem, arriben les darreres hores per formalitzar i presentar les declaracions de la renda i de patrimoni de 2025. L'agència tributària acabarà ingressant més i retornarà menys diners que el 2024. Recordem, demà, 30 de juny, és la data límit per presentar la declaració de la renda o de patrimoni. A Catalunya, Hisenda calcula que s'han presentat 4,3 milions de declaracions. Suposa un 3% més que l'any passat. També destaquem avui que l'Ajuntament de Tiana ha informat que es personarà contra la persona detinguda per l'incendi al sud del Maresme. Mentre han durat les tasques d'extinció, l'Ajuntament de Tiana ha posat èmfasi a no desplaçar-se a la zona, demana tampoc no anar-hi. Els accessos a la serralada de Marina es van tancar i també altres punts que van quedar doncs, fora de servei. Un incendi que ha calcinat unes 48 hectàrees. També destaquem aquesta hora que la Generalitat obre una convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. El termini per presentar les sol·licituds comença avui mateix i estarà obert fins al dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària de gairebé 27 milions d'euros. Poden optar a la subvenció les persones que el dia 31 de gener d'aquest any tinguin 35 anys o menys. Això sí, han de ser titulars d'un contracte de lloguer, d'un habitatge o bé d'una habitació. Les ajudes no s'otorguen per ordre d'arribada, sinó per criteris de valoració i també de priorització. Trobareu també avui tota la informació a radiopineda.cat. I al cap de setmana també us volem destacar que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. La formació dirigida per Rubén Espinosa ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i on també s'han pogut escoltar alguns temes inèdits. Fil de Gospel ha complert, per tant, 12 anys. Han actuat a molts punts a l'Auditori en diverses ocasions, però també, per exemple, fins i tot a la Sagrada Família, a Montserrat, a Sant Pau o al Petit Palau de la música catalana i, lògicament, a molts pobles i ciutats de Catalunya. I Poblenou ha celebrat aquest cap de setmana les seves festes de barri amb un ampli programa d'activitats infantils, familiars, balls i concerts fins ahir diumenge. També hi ha hagut activitats per la mainada, tobogans aquàtics, festa de l'escuma i molta diversió pels més petits. I encara us destaquem també que Calella acull aquests dies el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Handball Platja. Hem de dir, doncs, que la competició reuneix les millors seleccions territorials de base de tot l'Estat en la categoria infantil, cadet i juvenil, masculines i femenines. Mobilitza més de 2.000 persones. Hi ha esportistes, tècnics, familiars i també molts aficionats. I sens dubte l'altra notícia que ens deixa avui la jornada, però també tot el cap de setmana, i sembla ser els dies que vindran, és la forta calor. Calor extrema, molta xafogor a tota la costa, l'Alt Maresme, alta humitat, nits d'insomni que marquen aquesta jornada. Volem saber què diu la previsió del temps. Ara la crònica és de Jordi Pérez.
2: Aquí a la costa, principi dia de sol, quatre pinzellades de núvols prims, vents fluixos, una mica de garbí, més reforçat cap a l'àrea de Barcelona, Baix Maresme, Barcelonès, Costa Central, i a canvi aquí a l'Alt Maresme el vent ha de ser un conjunt fluix, també, però un conjunt de garbí. I temperatures, com diem, sense canvis. Aquí la refrescada, tot el tram litoral de Catalunya no hi haurà cap refrescada. En zones interiors sí, poden baixar uns quants greuets, perquè ahir va ser un forn, i van pujar fins i tot respecte a divendres i dissabte. Doncs avui baixaran en zones interiors i aquí a la costa doncs, entre els 28 i 29 graus i humitats molt, molt elevades. Demà som dimarts i demà hem d'esperar un dia de sol, quatre nuvolets prims. A la tarda també podien créixer algunes nuvolades al Pirineu Oriental i zones pròximes i podien donar doncs, algun ruixat. A la resta, res de res, sol, alguns núvols prims i vents en conjunt demà fluixos, una mica de garbí, mitjorn, vent de sud, la mar estarà molt tranquil·la. La mar segueix molt càlida, volta als 25-26 graus i la visibilitat submarina és excel·lent aquests dies.
0: Molt bé, doncs, gràcies, Jordi, per aquesta crònica del temps. Ens estem esperant doncs, a passar encara forces dies de calor i sembla ser que la setmana que ve la cosa no fluixa. Ho anirem seguint amb moltíssima atenció. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Avui a ple l'Ajuntament de Pineda. És el ple ordinari del mes de juliol i té molts punts tècnics, com ara la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026 i algunes modificacions de crèdit i altres temes pressupostaris. En condicions similars, la meitat amb dèficits importants. El ple també preveu els acords de la Junta de Govern local i el torn obert de paraules dels partits polítics pinedencs. La sessió plenària es podrà seguir aquesta tarda a través de la web de radiopineda.cat a les 5 de la tarda i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta i el 33% durant la resta de la jornada. Els veïns de Pineda disposen de més facilitats per renovar el DNI sense haver de sortir del municipi per a aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora de renovar aquest servei. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que vol prioritzar les persones de Pineda de més de 70 anys o amb grau de dependència per poder demanar hora i renovar el DNI.
1: Avui mateix s'obren cites, ja s'han obert a partir de 2:15 de nou i bé, doncs això, primer aquest col·lectiu que poden triar cita per l'1 de juliol o pel 29 de juliol. I després, com dèiem, doncs el 10 tornarem a obrir una altra vegada, doncs ja obert a tothom, no?, a tota la ciutadania que tingui aquesta necessitat.
0: Fil de Gospel ha celebrat el seu 12è aniversari amb un concert aquest diumenge a l'Auditori amb les entrades pràcticament exaurides. La formació dirigida per Rubén Espinosa ha preparat un concert especial d'aniversari que ha inclòs una secció instrumental ampliada i de temes inèdits. Poblenou ha celebrat les seves festes de barri amb un ampli programa d'activitats infantils i familiars, balls i concerts fins ahir diumenge. Hi va haver també tobogans aquàtics, festa de l'escuma i molta diversió pels més petits. Calella acull el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'Estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines. I preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. I el temps? Molta calor i molta aixafuor al llarg del dia d'avui. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a les hores punta i el 33% la resta de la jornada. El sindicat justifica la convocatòria d'aquesta vaga per l'oposició al tancament d'un taller de material que hi ha al conjunt d'Espanya, sobretot a Miranda de Ebro, pels avenços en el procés de venda de Renfe Mercaderies. Pineda apropa la renovació del DNI amb un servei més accessible pels col·lectius prioritaris. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per renovar el DNI sense sortir de Pineda per a aquelles persones que tenen més dificultats. Justament, la primera tanda es fa aquest dilluns i es poden triar noves dates. Avui ho expliquem a radiopineda.cat. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut per l'incendi que va haver-hi al Maresme. Encara hi havia fins a una dotació de 12 camions de bombers treballant per extingir del tot aquest foc. Recordem que és un foc que va cremar unes 50 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut i ha demanat no acostar-se en aquesta zona. De l'àmbit de la cultura, destaquem avui que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. Totes les entrades estaven esgotades. Aquesta formació, dirigida per Rubén Espinosa, ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i també s'han pogut escoltar temes inèdits. I mentrestant, a Poblenou s'han acabat ja les festes del barri, unes festes que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana amb moltes actuacions musicals. I el temps, que avui està marcat, sobretot una vegada més, per la calor, forta calor la que tenim avui i la que tindrem encara aquests propers dies. Per tant, la calor no desapareix, es notarà menys la baixada de temperatures que hi haurà en alguns punts de Catalunya. Però, com diem, a la línia de la costa no es notarà tant. Per tant, seguirà la calor intensa. I atenció, perquè les previsions indiquen que fins i tot la setmana que ve pot continuar aquesta calor i alguns mapes diuen que es podria incrementar. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: Avui a ple l'Ajuntament de Pineda. És el ple ordinari del mes de juliol i té molts punts tècnics, com ara la renovació del Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2026 i algunes modificacions de crèdit i altres temes pressupostaris. En condicions similars, la meitat amb dèficits importants. El ple també preveu els acords de la Junta de Govern local i el torn obert de paraules dels partits polítics pinedencs. La sessió plenària es podrà seguir aquesta tarda a través de la web de radiopineda.cat a les 5 de la tarda i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Pineda. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten aquest dilluns una nova jornada de vaga convocada pel Sindicat Ferroviari, una organització sindical minoritària que ha cridat a l'aturada a tot l'Estat. Per minimitzar les afectacions a la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta i el 33% durant la resta de la jornada. Els veïns de Pineda disposen de més facilitats per renovar el DNI sense haver de sortir del municipi per a aquelles persones que tenen més dificultats a l'hora de renovar aquest servei. L'alcaldessa Sílvia Biosca ha explicat que vol prioritzar les persones de Pineda de més de 70 anys o amb grau de dependència per poder demanar hora i renovar el DNI.
1: Avui mateix s'obren cita, ja s'han obert a partir de 2:15 i bé, doncs això, primer aquest col·lectiu que poden triar cita per l'1 de juliol o pel 29 de juliol. I després, com dèiem, doncs el 10 tornarem a obrir una altra vegada, doncs ja obert a tothom, no? Tota la ciutadania que tingui aquesta necessitat.
0: Fil de Gospel ha celebrat el seu 12è aniversari amb un concert aquest diumenge a l'Auditori amb les entrades pràcticament exaurides. La formació dirigida per Rubén Espinosa ha preparat un concert especial d'aniversari que ha inclòs una secció instrumental ampliada i de temes inèdits. Poblenou ha celebrat les seves festes de barri amb un ampli programa d'activitats infantils i familiars, balls i concerts fins ahir diumenge. Hi va haver també tobogans aquàtics, festa de l'escuma i molta diversió pels més petits. Calella acull el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'Estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines. I preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. I el temps, molta calor i molta aixafuor al llarg del dia d'avui. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya front...
1: ...on hi ha doncs, una situació d'emergència molt complicada, amb, com sabem, víctimes, moltes víctimes mortals, difícil de predir ara en aquests moments, moltes persones ferides i bé, importants danys materials que també després s'haurà de fer la reconstrucció. Així que, si els sembla, fem aquest minut de silenci en memòria de totes les víctimes, com diem, dels terratrèmols de Veneçuela.

0: Bé, moltes gràcies a tots i a totes. Bé, doncs, si els sembla, sí que anem a començar l'ordre del dia. Comencem per la lectura, el primer punt, que és la lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, que es va celebrar, el ple que es va celebrar el passat 25 de maig de 2026. Donem per aprovada l'acte. Perfecte. Molt bé. Doncs passem ja al punt següent, al punt número 2, que és el dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible pel període 2024-2030. Té la paraula la regidora de Mobilitat, Sandra Pérez. Endavant.
1: Sí, bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest pla de mobilitat és el que ja s'havia aprovat inicialment en aquest ple municipal, simplement després de tota la tramitació i tots els informes sectorials que requerien aquest pla de mobilitat, doncs ara es passa a l'aprovació definitiva. És el que portem a aprovació. Gràcies.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
2: Sí, moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Aprofitem el grup municipal d'Esquerra Republicana justament en aquest punt, que és un tema de mobilitat, un tema que també doncs, afecta la seguretat, per dir unes paraules, esperaven que ho faria l'alcaldessa a l'inici del ple. Després de 20 anys de trajectòria professional, la setmana passada es va jubilar l'inspector en cap, el senyor Carles Santacreu, 20 anys dedicat a Pineda, 20 anys doncs, al servei d'aquest poble, portant el model de policia de barri, que avui en dia doncs, ha desaparegut, però portant doncs, moltes iniciatives per la seguretat d'aquest municipi, deixant aquests 20 anys de la seva vida. I ara, finalment, s'ha doncs, jubilat una persona a la que creiem que en certs moments doncs, aquest Ajuntament doncs, no ha tractat com es devia, una persona que en els esdeveniments de l'1 d'octubre arrossegat, diguéssim, per l'acció del govern municipal es va veure embolicat en tota la demanda judicial del govern espanyol i que va haver de passar per l'Audiència Provincial de Barcelona. Per cert, en el seu cas, doncs, es va tancar el seu expedient perquè no hi havia res i perquè va tenir la bona fortuna de triar un advocat que defensés el seu cas com es devia. En tot cas, el nostre grup municipal, avui aquí, volem donar les gràcies a la seva feina, al senyor Carles Santacreu, i desitjar-li doncs, una jubilació i una nova etapa que enceta doncs, plena de felicitats i agrair-li la seva feina. I pel que fa doncs, al punt de mobilitat, doncs, votarem a favor.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
3: Sí, moltes gràcies. Aquest és un pla molt ambiciós, és un pla, bueno, me l'he estat llegint tot, té més de 90 o 100 pàgines, no sé, en té moltíssimes, s'han complert ja algunes coses, però esperem que es compleixin, tot i aquesta modificació que hi ha hagut, que és el carril bici no? del PPU, que no ho ha dit la regidora, però és perquè quedi clar què venim a aprovar realment, que és aquesta modificació. Nosaltres hi votarem... No. Ah, doncs, no ho sé, perquè només es dit portem, no sabia exactament quin és el punt que modifiquem o el punt que venim, vale? En qualsevol cas, com que m'ha costat molt entrar als expedients, de fet, fins aquest matí no he pogut tenir accés als expedients, per això no l'he pogut, només l'he revisat ràpid. En qualsevol cas, votem a favor.
0: Gràcies, regidora. Endavant.
4: A favor.
0: A favor.
5: Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot, doncs, donar la benvinguda a tota la gent que està aquí a la sala de plens, a la gent que ens està escoltant des del canal YouTube de Ràdio Pineda. I bé, a aquest punt doncs, nosaltres votarem a favor. Pensem doncs, que aquest pla de mobilitat el que ens ha de dotar és millorar la mobilitat i sobretot doncs, el que s'està portant ara, que és la millora de la mobilitat en transport públic, carrils de xarxa de carrils bici. O sigui que aquest pla doncs, en què ens ha d'ajudar doncs, a millorar la mobilitat perquè és un tema important del municipi. Per tant, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Fem l'aclariment pertinent. Endavant.
1: Ja s'ho miraran, però el tema aquest del PPU és simplement que van haver-hi unes al·legacions. El que es porta a aprovació definitivament és el pla que ja es va proposar, però sí que és cert que durant la seva tramitació van haver-hi unes al·legacions per part de la Junta de Compensació Provisional del PPU que sí que afectava a tot un eix a un carrer que unia els dos nuclis urbans i que sí que hi havia un carril bici, però que s'especificava que durant tot i haver-hi un pla de mobilitat, doncs, mentre s'anés desenvolupant el PP1, es definiria com havia de ser aquell carrer, perquè, evidentment, era un carrer peatonal, comercial, diguem-li com vulgui, però que, evidentment, serà progressiu el desenvolupament i, per tant, no tenia massa sentit definir ara, a dia d'avui, o quan es comenci a desenvolupar una determinada manera d'aquell carrer, sinó que anirem establint els seus usos. Val? I aleshores es va recollir aquestes al·legacions i és aquesta modificació, però es porta a aprovació ja el pla que s'havia iniciat, que s'havia aprovat inicialment en el ple.
0: Molt bé, doncs fet l'aclariment, passem agraint els vots de tots els grups municipals. Passem al punt següent, que és el punt número 3, és el dictamen relatiu a l'aprovació de les liquidacions del Consorci de Tractament de Residus corresponent al mes d'abril de 2026. Té la paraula Santiago Massip, regidor de Medi Ambient. Endavant.
4: Gràcies, alcaldessa. Bé, és el punt que ja tradicionalment portem a cada ple, sempre per anar liquidant aquell compromís que tenim amb el Consorci per al Tractament de Residus de Sòlids Urbans del Maresme. En aquest cas, està desglossat en l'expedient amb una sèrie de conceptes que al final ascendeix al total de 117.251,78 € i, per tant, doncs, demanem l'aprovació per tal de poder complir amb la nostra obligació. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant, Esquerra.
2: A favor.
0: A favor. A favor.
6: A favor.
5: Sí, a favor. S'ha de complir amb el pagament. Per tant, en aquest cas, nosaltres també votarem favorablement. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Doncs passem al punt número 4, que és el dictamen relatiu a l'aprovació de les festes locals per l'any 2027, per l'any vinent. Té la paraula Verònica Rebollo, regidora de Cultura. Endavant.
7: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs portem aprovació al ple els dies 27 i 28 d'agost del 2027 com a festes locals.
0: Gràcies. Endavant.
2: Ai, perdó. A favor.
0: A favor. A favor.
6: A favor.
5: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs passem al punt següent. Si els sembla, els tractarem junts, tot i que la votació es pot fer per separat, si ho creuen convenient. És el punt 5, 6 i 7, perquè l'explicació, doncs, ens aniríem repetint. Són punts diferenciats, no? Un és el primer, el punt número 5, és la modificació del pla estratègic de subvencions. El punt número 6 és la modificació de les bases d'execució del pressupost i el darrer, el punt número 7, és la modificació de crèdit, però número 15, però tots venen relacionats, no, amb els punts que explicarà ara el regidor d'Hisenda, Javier Aguirre. Endavant.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, la modificació del pla d'estratègia de subvencions d'aquest exercici 2026, un altre dels informes de coordinació dels ports i l'expressió de policia, es modifica el pla d'estratègia per donar finançament al torneig, l'organització del torneig de futbol juvenil i el finançament o la subvenció de protecció civil de Pineda de Mar. El torneig de futbol pel canvi d'entitat encarregada i que passa a ser el club de futbol Aquatel i es modifica l'import de la protecció civil. Amb la conseqüència de tot això, modifiquem també les bases d'execució del pressupost i, com he comentat abans, la partida de subvenció en torneig de futbol a favor del futbol Aquatel i la modificació de l'import d'associació de voluntaris de protecció civil que passa a ser de 12.500 €. En quant a la modificació de crèdit número 15/2026, es tracta d'aquesta modificació de crèdit per un import de 36.000 € de la subvenció directament de l'esports. Veieu si que és dintre de la mateixa sessió, però el tractament és diferent perquè passa de l'organització d'una empresa, en aquest cas una CL, a una entitat del poble que és un club de futbol. Per això fem aquesta modificació de crèdit per un import de 35.000 €. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Passem la paraula al grup d'Esquerra. Endavant.
9: En el cas de la modificació de crèdit, les bases i les subvencions, a favor els tres punts.
0: A favor els tres punts. També a favor els tres punts.
6: A favor els tres punts.
0: A favor també els tres. També dels tres punts. Gràcies. Molt bé, doncs passem al punt número 8, que és el dictamen relatiu a l'aprovació d'una altra modificació de crèdit per un altre concepte, que és la número 16. Té la paraula, torna a tenir la paraula, Javier Aguirre. Endavant.
8: Moltes gràcies de nou. Efectivament, la modificació de crèdit número 16, aquesta modificació de crèdit per un import de 10.000 € és per al finançament de la despesa de publicitat oficial, és a dir, que és aquesta publicació que fan els diferents diaris oficials, provincials, comarcals o nacionals, dels edictes oficials del nostre Ajuntament, amb càrrec a la partida de casal de la gent gran, ja que el contracte d'administració del casal de la gent gran es va licitar per un import inferior que ens permet aprofitar aquests calés per fer aquesta modificació de crèdit. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
9: En aquest cas, el nostre vot serà en contra, perquè veiem que posar 10.000 euros més a la publicitat oficial quan ja n'hi havia 12.000 d'entrada és gairebé doblar. Per tant, no devia estar ben dimensionat al principi, tot i que ens vau explicar que era perquè hi ha molts processos de recursos humans en aquest Ajuntament i les publicacions augmentaven. Però, clar, fins a doblar ho veiem una mica exagerat. I que es treguin 10.000 euros del casal de la gent gran quan n'hi havia 100.000, sí que heu anat tard a fer el contracte i només tindran mig any de servei, però aquests cèntims potser es podien haver destinat a la gent gran d'altres maneres. No tothom va als casals i es poden fer altres coses al poble. Per tant, el nostre vot serà contra.
0: Gràcies, regidora.
3: Nosaltres en aquest punt també votarem en contra, bàsicament perquè ja vam votar en contra en els pressupostos d'aquest any 2026 i aquí aquesta modificació ve a tractar un tema de gestió interna. Com l'altra vegada hem votat a favor, perquè té a veure amb entitats del poble i amb gestió doncs, d'entitats que tiren accions endavant. En aquest cas, aquesta modificació ve a gestió interna de l'Ajuntament.
0: Gràcies, regidora.
6: En contra.
0: En contra.
5: Sí, nosaltres també pensem que és important doncs, que mantenir i prioritzar doncs, les partides econòmiques en temes socials com la gent gran, que no tant a publicitat oficial i, per tant, el nostre vot serà en contra, també.
0: Només aclarir que no és per publicitat, i penso que és important aclarir-ho, és per les publicacions oficials. Publicacions oficials, el butlletí de la província, hem parlat, va sortir a comissió informativa, no? Temes de contractació, de processos selectius, però també contractació pública i moltes altres temàtiques que s'han de publicar i, per tant, o després, per exemple, del ple, que es fan les publicacions pertinents i, per tant, doncs, hi ha hagut més necessitat, falta posar aquests diners i d'aquí ve la proposta i ens volíem referir a aquest concepte. Molt bé, doncs, si els sembla, passem al punt següent, que és el punt número 9 i és el dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit número 17. Endavant.
8: Moltes gràcies. En aquesta ocasió, la modificació de crèdit número 17, aquesta modificació té dues parts. La primera, per un import de 30.234,37 cèntims, que és la transferència de la part de la subvenció que li pertoca a l'Ajuntament de Tordera, que en el seu moment van rebre de la DIVA, Diputació. Subvenció pel Servei d'Empreses i Emprenedoria, amb càrrec a la partida de romanent de despeses generals. És la quantitat que li pertoca a l'Ajuntament de Tordera, perquè nosaltres vam rebre el total d'aquesta subvenció i ens va dir que podem repartir entre els diferents ajuntaments que estiguin relacionats amb aquesta subvenció. Moltes gràcies.
0: La segona part.
8: Sí, sí. I la segona part, per un import de 279.743,56 cèntims, per la partida de la millora de l'espai públic, concretament de la millora de la plaça de la Granja, perquè tothom ens entengui, és la que està enfront del nou CAP de Pineda, al carrer Tribala. Amb càrrec de la partida romanent de tesoreria. Aquesta quantitat ve de diferents partides del capítol 6, per la qual hi ha sobrants de diferents licitacions, per la qual aprofitem tots aquests calés per fer aquesta modificació i millora d'aquesta plaça. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
9: A favor.
0: A favor.
3: Nosaltres aquí, per coherència també amb el que vam votar en el pressupost del 26, ens hi abstendrem. Gràcies.
0: Abstenció.
6: Abstenció.
0: Abstenció.
10: A favor.
0: A favor. Molt bé, doncs passem al número 10, al punt número 10, que és el dictamen relatiu a la justificació de les aportacions econòmiques dels grups municipals de l'any 2024. Endavant.
8: Moltes gràcies. Efectivament, només en aquest punt aprovem la justificació de la despesa de les subvencions que donem a diferents grups polítics que constitueixen el nostre ple, pel que fa a l'exercici 2024. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Endavant.
9: Nosaltres votarem a favor, però ens ha xocat molt que ens demaneu a tots que justifiquem dintre de l'any que toca, o sigui, estem aprovant les del 2024, tots els grups ho van fer-ho el 2025 i el PSC ho va fer-ho el 2026. Això està equivocat, on aneu un any tard? Llavors no queda massa bé, que diguéssim.
0: Ara fem la ronda i després contestem. Endavant.
3: Nosaltres votem a favor.
0: A favor.
6: A favor.
0: A favor.
10: A favor.
0: A favor. Té alguna cosa a comentar? Endavant.
8: Només especificar que, efectivament, va entrar, generalment va entrar el 2026, però vam enviar el novembre del 2025. ¿Vale? El que passa que ho vam fer malament, diguem-ne, la via equivocada, que va ser per mail i tenia que haver entrat per instància. Exactament. Només això. Res.
0: Molt bé, doncs perfecte. Doncs, si els sembla, passem al punt següent, que ja entrem a l'apartat de donar compte. És el número 11, el punt número 11, i és el donar compte de la creació d'una partida pressupostària. Té de nou la paraula al senyor Aguirre. Endavant.
8: Donem compte de la nova creació de partida pressupostària, l'aplicació de pressupostària, en aquest cas, de la transferència de corrent d'ajuntaments, que això ve del que hem comentat abans, de la modificació de crèdit número 17.
0: Endavant. És donar compte. No votem. Disculpin. Val, doncs el següent donar compte és el punt número 12, de la creació, en aquest cas, donem compte de la creació d'una altra partida pressupostària. Endavant.
8: Tal com hem comentat en el model, en la modificació de crèdit número 16, es crea la partida de publicitat oficial. Moltes gràcies.
0: Va, hi ha algun comentari, alguna cosa? No? I passem al punt darrer d'aquest apartat de donar comptes i és el pla anual, donem compte del pla anual de control financer de l'exercici 2026.

0: Doncs el que, el tema de finançament del nostre ajuntament, el tema de... és perquè bueno, ja estava contemplat en l'execució del nostre pressupost. El que passa que per obtenir eines externes del nostre ajuntament i tenir una mica més de transparència en el sentit de l'execució del nostre pressupost, es fa es fa a part de l'execució. Per tant, donar en compte d'això que hem fet aquesta eina.
1: Molt bé. Doncs algun comentari o una pregunta al respecte? Molt bé. Doncs ja passem a la part deliberativa i de control. Fem seguiment, en primer lloc, dels decrets d'alcaldia. Donem compte de tots els decrets d'alcaldia del mes de maig, que van des del 1120 fins al 1477. No sé si hi ha alguna pendent, no? Val. I també fem repàs de totes les juntes de govern local, en aquest cas les que vam celebrar els dilluns 4, 11, 18 i 25 de maig. Endavant.
2: Sí. En referència a aquestes juntes de govern, crec que en un parell d'elles es fa menció de la licitació dels lots a la platja per serveis de la temporada d'estiu, el lot de 3 guinguetes, no? Dues d'elles també amb les hamaques. El que a nosaltres ens ha sobtat és que després de fer la licitació, no? I que acabava l'any passat i que ara s'havien de licitar novament, no sé si eren per 2 o per 4 anys, no recordo, que ja només directament han sortit 3 lots. És a dir, que en aquesta licitació entenem que de les 6 guinguetes s'han renunciat directament a 3 lots i que en guany només hi ha 3 guinguetes ubicades a la platja de Pineda. Podem veure que no hi ha les mateixes guinguetes de sempre i que tampoc s'han ubicat en el termini que normalment s'ubicaven, que era a l'inici de la temporada turística, ja estaven, no, preparades per donar servei, i que enguany doncs, veiem com, per exemple, doncs, a la platja dels Pins, ja no només perquè no, ja no tenia, diguéssim, licitació el que era la guingueta que hi havia a la base nàutica, però sí que hi havia una guingueta, no hi és. Després, doncs, algun altre també, doncs, en el terme de la platja de la Riera, creiem que tampoc. Era si ens podien explicar com és que han renunciat, no, a poder presentar, ja que diu el mateix punt de la Junta de Govern que es va fer amb urgència, i per tant entenem que es va fer amb urgència perquè, malauradament, com moltes coses que fa el govern, les fa tard i ràpid i aleshores no s'organitzen. I ara ens trobem que a la platja per la temporada turística doncs, només hi hauran aquestes 3 guinguetes, aquests 3 lots que s'han adjudicat.
1: Li donem resposta. Endavant.
3: Miro d'aclarir alguns dels conceptes que no són ben bé així. I no és manca de voluntat del govern, al contrari, vull dir que quan s'ha sol·licitat a la Generalitat per pla d'usos 6 ubicacions per possibles guinguetes, és perquè s'ha posat a concurs públic perquè vinguessin 6 licitadors i que haguessin pogut concursar entre ells per quedar-se'n. La realitat és que quan es va fer en temps, perquè tècnicament doncs, es va fer el plec i es va publicar i tal, se'n van presentar 4. Però per un problema de tipus formal, un va quedar fora del concurs. Per tant, es van adjudicar inicialment de les 6, 3. ¿Vale? Aquestes 3 responen a adjudicataris que han estat en el període anterior. ¿Vale? I aquesta adjudicació, en principi, està prevista pels 4 anys que dubtava sobre el temps d'explotació. Com que la norma permetia tornar per procediment d'urgència, tornar a fer una altra licitació, es va convocar amb el mateix plec aquestes 3 que havien quedat desertes. I d'aquestes 3 que van quedar desertes, al finalitzar el període de presentació, només se n'havia presentat una. I aquesta una és adjudicatària. Val? Per tant, al final, el resultat serà que hi haurà 4 adjudicataris, tots ells coneguts. No ha aparegut cap altra empresa d'interès, malgrat que molts havien fet consultes, havien preguntat i teníem l'esperança de que haguessin pogut d'alguna manera concórrer. No? però la realitat és aquesta. Quedaran 4 guinguetes, suposo que ja sabeu més o menys quines són, i les persones que hi ha, i de moment sí, han quedat 2 desertes i, evidentment, ja es plantejarà si per l'any que ve s'ha de tornar a fer un intent o no. Vale?
1: Té algun dubte o queda resolt? Vale. Algun altre tema sobre juntes de govern? No? Molt bé. Doncs ja passem al torn obert de paraules. Té el torn obert Esquerra Republicana. Endavant.
2: Sí, bé, el grup municipal d'Esquerra Republicana farem les 5 preguntes que ens permet el ROM. La primera és referent als aparcaments de bicicletes que han aparegut diguéssim, al costat de l'estació, en la vorera que ocupa, diguéssim, no, el mercat municipal, a la vorera tocant a la via del tren. Ja fa unes setmanes que van aparèixer, hem anat veient doncs, com van aparèixer, hem vist com les han serigrafiat, no? Hem sabut, perquè així ens ho han explicat, no pas vostès en cap junta de govern, que és veritat, vull dir que les juntes de govern estan... les juntes de portaveu moltes vegades ens porten informació, però en cap junta de portaveus no, que hem parlat últimament ens han informat. Però ens hem assabentat que això és un projecte, no, l'Eurovelo, que ve de gestionat a través de... ho gestiona el Consell Comarcal i que, per tant, vostès com a Ajuntament van demanar doncs, aquests aparcaments. No? Ens diuen que falta alguna cosa de llum, no? Que s'ha de connectar la llum perquè aquests aparcaments es poden deixar les bicicletes i tenen corrent i es poden connectar per carregar. Però els hi volíem demanar que d'això, que curiosament no hem vist cap mena de publicitat a xarxes, no? Normalment veiem moltíssima publicitat a xarxes de l'alcaldessa, no? Quan explica projectes que encara no són realitat, no? I per tant parla d'una nova plaça davant de l'estació i no és una realitat. I en canvi això, que és una realitat, que estan allà i que de fet vam poder veure un dels últims mercats com un dels camions dels paradistes del mercat estava a tocar d'aquests aparcaments, no? Perquè està allà, nosaltres ens pensàvem que si es posen allà és perquè es canviarà o es modificarà, diguéssim, alguna de les parades, no? Perquè, si no, les bicicletes no podran utilitzar això, perquè si queda tapat per un paradista del mercat dels divendres no es podrà utilitzar. Llavors, volíem que ens expliquessin una mica, no? Diguéssim, doncs, com ha anat la decisió d'ubicar aquest aparcament de bicicletes en aquella ubicació, no? Entenem que d'ubicacions segurament nosaltres n'haguéssim pensat alguna altra. Sí que és cert que vostès tenen el projecte de fer-ho abans de que acabi aquest mandat, tal com ho van dir en el pla d'actuació municipal, de fer la plaça de l'estació de la Pubilla i que quan estigués fet, suposo que deuen tenir una ubicació per posar-ho, però ens ha sobtat molt i voldríem una mica que ens expliquin el per què han triat aquesta ubicació. Gràcies.
1: Bé, encara no s'ha fet cap vídeo perquè no està en funcionament. Llavors, quan estigui en funcionament, doncs, ho explicarem per tots els mitjans que calguin, per tots els mitjans que calgui i siguin convenient doncs, perquè la ciutadania s'assabenti. Com vostè ha explicat, és un projecte, em sembla que sí que sabies, perquè ja fa molt temps que es va sol·licitar, és un projecte amb comunitat, amb molts ajuntaments de la comarca, i aquesta era una actuació que vam creure convenient, no? Aquesta instal·lació d'aquest aparcabicis. Va vinculada una aplicació per fer-ne ús, no? I per tant, fins que doncs el Consell Comarcal, dos fases, diríem, acabi tota la instal·lació, com vostè ha explicat, va fer la instal·lació, ha fet la rotulació i ara falta el tema de la aplicació per poder-la posar en funcionament. I la ubicació no és més que, com vostè també ha comentat, la plaça doncs, patirà canvis a curt i a mig termini i, per tant, doncs, vam creure convenient doncs, posar-ho en aquell emplaçament. És cert que el tema de les parades de mercat s'hauran doncs, d'ajustar quan estigui en funcionament per tal que la porta de la parca bicicletes es pugui obrir sense cap mena de problema. I el tema de la ubicació és per aquest tema que li he comentat, igual per exemple, que la marquesina de la plaça, de la mateixa plaça, que s'ha instal·lat, doncs s'ha reciclat una altra, s'ha posat una nova en un altre emplaçament, s'ha aprofitat una altra allà pel mateix motiu, no? Perquè quan es faci la plaça nova, doncs tampoc, potser l'emplaçament definitiu no és exactament al mateix lloc i segurament, doncs clar, que patiria unes obres que millor estalviar. Aquest és el motiu.
2: Per tant, entenem que quan es posi en funcionament es mourà, no?, els paradistes, és a dir, que els usuaris podran entrar a les bicicletes i no trobar-se el tràiler o la parada al davant, entenem. Això fins que es faci l'obra de la plaça, no?
1: Quan es posi en funcionament, quan l'aparcar bicicleta es posi en funcionament, es podrà obrir i tancar l'aparcar bicicleta sense problema.
2: Uh-huh.
1: I es farà els canvis que siguin necessaris.
2: I el que hi ha pendent és l'aplicació?
1: L'aplicació per fer el...
2: Per tant, ja està connectat a la llum i ja té tots els requisits?
1: Sí, a nivell d'instal·lació, si vols complementar. Endavant.
4: Sí, en el seu dia es va demanar l'alta per poder posar l'armari i tal. Es van demanar els permisos sectorials que s'havien de demanar, ADIF i tot plegat, i es va fer tota la tramitació. No és un tema de llum, és un tema d'aplicació que encara no està posat en marxa i que quan el Consell Comarcal ho faci, ho farà pels diferents municipis. I aleshores, per això, com que no sabem exactament quan estarà, perquè també ens consta que malgrat que i han treballat, doncs s'han trobat amb dificultats, amb moltes dificultats, amb model, perquè tampoc no és el model que havien plantejat ni l'ocupació que havia de tenir, però s'han trobat amb diferents problemes i per això quan estigui tot enllestit, aleshores s'informarà degudament. Però hem anat sobre la marxa segons ens ha anat avançant el Consell Comarcal.
1: Doncs si vol fer la següent pregunta.
2: Sí, la següent pregunta fa referència a la neteja de les rieres de Pineda, no només la neteja diguéssim, del que és la riera principal, però també a Valldemaniu. Quan es fa la neteja, la retirada de les canyes, es deixen al mig de tot el que és el curs de la riera. Es deixen al mig, inclús fins al punt de que l'empresa les canyes les tapa amb terra, per tant el que fa és posa les canyes, tapa i fa muntanya amb terra. Aquestes canyes al final acaben rebrotant i ens trobem que hi ha canyes que estan creixent pel mig del curs de la riera. O sigui, una cosa que és bastant, no?, il·lògica, perquè si venen aiguats, si venen rierades, doncs aixecaran la terra, aixecaran les canyes, baixarà tot i a més no s'ha aprofitat posteriorment, un cop queda tota la riera neta, perquè les lleres també estan netes, de treure tots els residus que queden acumulats. Un extintor, un carro de la compra d'un supermercat, evidentment bosses, moltes coses. I per tant, home, nosaltres pensem que qui vingui a fer aquestes neteges, no? Doncs s'ha de comentar que no es poden enterrar les canyes al mig del curs del riu amb terra. I a més, és que és molt visible que estan creixent les canyes al mig del curs. Llavors, nosaltres entenem que doncs s'haurien de fer diferents, perquè creiem que no és d'ara. Tal com estaven, diguéssim, els brots de les canyes creixent ara, això no és d'ara, no és d'aquesta neteja que s'ha fet última, perquè ja estan molt enterrades aquestes canyes que estan rebrotant ara pel mig. Per tant, no sé si vostès estaven al cas d'això, però també és cert que posteriorment doncs, caldria fer aquesta neteja, no?, d'objectes que no són menors, no són trossos de plàstic, papers o sandàlies, sinó que són objectes perillosos com un carro de la compra o com un extintor que si doncs, alguna persona l'agafa doncs, pot fer mal. No?
1: Molt bé, doncs li donem resposta. Endavant.
3: Carro de la compra, si n'ha sortit un altre, no ho sé, però no fa tant van fer un encàrrec de retirada dels sòlids més grans i que estaven a vista. Val? Però ara ens trobem davant d'un procés de regeneració de rieres que té uns requisits tècnics molt concrets, val? Per poder-ho financiar amb subvencions de l'ACA. Els projectes aquests, evidentment, estan redactats per enginyers de Forest, són validats per la Generalitat, supervisen l'execució i està prevista visites de repàs, diguéssim. Al cap d'un període que s'ha executat això, doncs s'ha de fer un repàs. I així contínuament, perquè la riera no parada de créixer. Val? El dia que s'ha filmat, que m'han passat la imatge, que hi havia les canyes per terra, ja no hi són. És a dir, altra cosa és que quan et desestessen amb les màquines, salten canyes i que algun bulb hagi pogut quedar sol. Però jo he vist com han tret quantitat de bulbs d'aquest amb saques, que dic, com pot ser que en surtin tants? I també he vist com al cap d'unes setmanes tornaven a créixer perquè no, les empreses no són infal·libles. És a dir, per molt que han gratat i han tret, perquè era la seva obligació, traure tots els tubercles per intentar reduir aquesta invasió, perquè la canya és invasora, i hi ha l'obligació de plantar plantes de ribera, cosa que també en principi s'ha fet. Val? Dir-li que quan havien acabat la feina i va venir el tècnic de la Generalitat, el tècnic de l'ACA, i amb la nostra tècnica de medi ambient van passejar-se la riera, va donar per bo la feina feta. És a dir, que en aquell moment l'estesa aquella de canyes ja no estava, perquè jo mateix ho he vist, que havien passat i ho havien tret. Val? Torno a dir, no han asfaltat la riera, és a dir, que s'ha barrejat amb terra i segurament doncs, algun bulb ha tingut l'oportunitat davant de quatre gotes de tornar a créixer i s'haurà de seguir repassant i seguir progressant cap amunt. És a dir, nosaltres ara hem executat el que en diem nosaltres des de Medi Ambient, la fase 1 de regeneració de la riera, que l'ACA només financia el tram de riera urbana. És a dir, ara tocarà executar la segona fase, que ja tenim adjudicada la subvenció per part de l'ACA de 79.000 euros, però que hem optat també perquè siguin ells mateixos els executors. Bé, si vol, un dia li expliquem el detall, però era una de les opcions que ens permetia a nosaltres estar enviant-nos tot el procés administratiu i, a més, que ells fessin la guia de com s'ha de fer. Per tant, el lloc on s'ha quedat és la fase 1, tal com vam pactar, i ara es farà la fase 2, en principi, fins passar la Nacional 2, fins a la zona de l'Institut. No? A posteriori, la part extraurbana, la Generalitat reconeix que és una competència pròpia de l'ACA. Si bé, també li han de posar calendari quan ells es decidiran a fer alguna cosa. Vale? Aquí hi ha tot un moviment, és a dir, que fins ara ha estat com molt dispers, l'ACA no ha estat atenta al què, la brigada ha fet el que ha pogut per traure dels marges i al final el que hi hagi una sabata, el que hi hagi un extintor, el que hi hagi qualsevol andròmina allà que al gratar han sortit posteriorment, evidentment ni és culpa de l'Ajuntament ni és culpa de l'empresa que no ha estat contractada per retirar aquests residus. Dit això, quan s'ha objectivat que hi havia tota una col·lecció d'andròmines i de material que no havien d'estar a la riera, el que s'ha fet és encarregar a una empresa que faci aquesta neteja, que ho faran els propers dies. Gràcies.
1: Molt bé. Endavant.
5: Sí, farem una tercera pregunta. Esquerra ens preocupa el medi ambient i la salut en general. El juliol del 2024, en el ple, vam presentar una moció per la sensibilització del risc, l'eliminació i la retirada de materials d'amiant. No va tirar endavant. El 2025 ho vam tornar a preguntar en un ple. I aquest mateix any, el mes de febrer, vam demanar la llista d'edificis municipals afectats que, segons la Diputació, n'eren 6. El govern va defensar que estava pendent de confirmar si eren 5 o 6, però que no semblava que presentessin un risc elevat. No hem sabut mai ni quins són ni quin risc tenen. Ara, el 18 de juny, s'ha aprovat una nova llei que facilitarà la identificació i la retirada del material amiant, present encara en molts edificis construïts abans del 2002. S'ha aprovat aquesta llei per avançar en l'eliminació del material que durant dècades s'ha utilitzat habitualment en la construcció i que avui se sap que comporta molts riscos per la salut. La normativa estableix noves eines per localitzar-lo, controlar-ne l'estat i accelerar la seva retirada. A més, s'han presentat tota una sèrie d'ajuts per retirar l'amiant que s'hi poden presentar persones propietàries d'habitatges, d'immobles, comunitats de propietaris, empreses i altres persones jurídiques, també administracions i entitats públiques. El que volem saber és si aquest Ajuntament demanarà subvencions per retirar la d'aquests edificis que no tenim clar quins són. Segons la Diputació de Barcelona, a Pineda hi ha 345 teulades amb amiant i això només són les que es veuen, perquè a vista d'ocell agafen les que tenen de 35 metres quadrats en endavant, per tant, segurament molts particulars en tenen a casa, però no estan dintre d'aquesta xifra. Volem saber si l'Ajuntament farà alguna cosa, si aprofitarà aquestes subvencions i si facilitarà que els propietaris privats de Pineda puguin també retirar l'amiant de casa seva, perquè s'han d'elaborar uns projectes i s'ha de demanar en algun cas alguna informació a l'Ajuntament que fins ara sabem que no s'està donant. Gràcies.
1: Vale, donem resposta. Endavant.
4: Sí, d'entrada, tota la raó. Jo no m'he tornat a recordar de passar a aquell llistat dels 5 edificis, que vam dir 6 inicialment per error meu. Eren 5 que es van demanar i algun que van desestimar perquè no tenia amiant, dels que es van sol·licitar a Diputació. Per tant, finalment, li estic dient de memòria, diria que eren, finalment, dels 5 eren 4 perquè un el van treure de la llista, val? I sí que s'està valorant dels que es van demanar aquesta diagnosi a Diputació perquè ens puguem presentar aquesta subvenció per poder, que ja hi havia la intenció, de fet, en un altre ple es va comentar que hi havia el projecte fet i hi havia la intenció de fer-ho, d'executar-ho, sí o sí. De totes maneres, aprofitant aquesta subvenció, sí que tenim la intenció de veure, perquè hi havia condicionants dintre d'aquesta subvenció, s'està mirant a veure que pugui encaixar aquest projecte. Quan ho tinguem, els hi farem saber.
5: Esperem que així sigui i ens en puguem aprofitar, perquè ja la llei del 2022 deia que s'havia de fer un cens d'instal·lacions i emplaçaments amb amiant, juntament amb un calendari per planificar la seva retirada. I a la Generalitat de Catalunya consta que el poble de Pineda no ha presentat res de tot això. O sigui, si encara no estem complint o no estem a la llei del 2022, estem al 2026, què voleu que us digui?
1: Primer, té raó la llei que comenta, però clar, primer s'havia de fer el cens i una vegada fet el cens, valorar el grau també d'afectació. No tots els tenen el mateix grau d'afectació. Doncs en prenem nota. En quant al tema dels privats que vostè ha preguntat, també doncs, estem acabant de mirar perquè com a Ajuntament, evidentment, no ens podem fer càrrec dels projectes de totes les, de tots els privats, però sí que mirarem requisits i en farem difusió perquè totes les comunitats o tots els privats que se'n puguin beneficiar doncs, també puguin concórrer a la subvenció que vostè comenta.
5: Demanem és que s'acceleri si algun privat demana informació perquè les subvencions s'esgotaran. Llavors, el que realment té ganes de fer-ho i se'n vol aprofitar i truca aquí l'Ajuntament o per informar-se de com ha de fer el seu projecte, el que no pot ser és que li donin hora per d'aquí 2 mesos. Perquè potser quan tingui el projecte fet per retirar li diran ara hi ha diners. O sigui que també estaria bé que dintre dels serveis tècnics de la casa intentéssiu que això s'accelerés. Ja sabem un cas, o sigui, no us ho estem dient perquè sí.
1: Igualment, el projecte l'han de fer, és cert, per fer l'execució han de demanar el permís d'obres, però poden concórrer igualment a la subvenció. Vull dir que no és requisit tenir el permís d'obra primer abans de fer l'execució. Molt bé, doncs la següent pregunta. Endavant.
6: Bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, avui no volem entrar en debats jurídics ni en interpretacions del conveni. Avui volem parlar de persones. De les persones que cada dia obren aquest Ajuntament, atenen els veïns i les veïnes, patrullen els nostres carrers, mantenen els espais públics i tramiten els expedients i fan possible que Pineda funcioni. Des d'Esquerra Republicana volem reconèixer que la feina que duen a terme cada dia. Són les persones que fan possible el funcionament dels serveis municipals i, per tant, una peça fonamental perquè els veïns i veïnes rebin l'atenció de qualitat. També volem expressar el nostre suport a les legítimes reivindicacions dels treballadors per recuperar el diàleg i la negociació. Creiem que una plantilla escoltada, respectada i dotada d'uns recursos necessaris és la millor garantia per oferir uns serveis públics de qualitat a la ciutadania. Els comunicats dels representants dels treballadors, la mobilització de la plantilla i les discrepàncies entre el govern i els representants sindicals evidencien que existeix un conflicte que cal reconduir des del diàleg i la negociació. Fa pocs dies, el govern va comunicar a la plantilla que continua avançant el procés de valoració dels llocs de treball i que s'ha convocat una mesa extraordinària per presentar l'empresa adjudicatària i les diferents fases de projecte. Celebrem que aquest pas permeti avançar amb l'ordenació dels recursos humans de l'Ajuntament. Ara bé, una valoració dels llocs de treball per si sola no resoldrà el conflicte si no va acompanyada d'una voluntat real de diàleg i d'acords amb la representació dels treballadors. Cal aprofitar aquest procés per culminar les fitxes descriptives dels llocs de treball. Una eina imprescindible per definir correctament les funcions i responsabilitats de cada lloc de treball. També cal elaborar un estudi de dimensionament dels diferents departaments que permeti determinar, amb criteris tècnics i objectius, si la plantilla actual és suficient per donar resposta a les necessitats dels serveis municipals i detectar aquells departaments que necessiten reforços i planificar adequadament els recursos humans de l'Ajuntament. No volem que aquest conflicte es continuï escalant fins a situacions de confrontació, com ja s'ha viscut en altres municipis del nostre entorn. Encara som a temps de reconduir-lo, però això només serà possible si totes les parts treballen des del respecte, la negociació i la voluntat d'arribar a acords. Els treballadors no esperen únicament un estudi o una empresa consultora. Esperen solucions, diàleg i acords. Els decrets poden resoldre un expedient administratiu, però difícilment resolen un conflicte laboral. Els conflictes laborals es resolen asseient-se al voltant d'una taula, escoltant a les parts i arribant a acords. Qualsevol altre camí només contribueix a tensar encara més la relació entre el govern i els treballadors. I és aquesta la responsabilitat que avui correspon assumir al govern. Per aquest motiu, la nostra consulta és: quin és el full de ruta del govern per recuperar la confiança dels treballadors, culminar les fitxes de treball dels llocs de treball, elaborar l'estudi de dimensionament de la plantilla i posar fi al conflicte laboral que viu aquest Ajuntament? Gràcies.

0: Bé, el full de ruta, com vostè comenta, està molt clar on es negocia. Hi ha una taula de negociació, és una mesa de negociació on està conformat tots els sindicats, amb representació sindical de la casa i, per tant, doncs, el lloc on s'ha de fer és aquesta mesa de negociació. Com vostè ha comentat, ha parlat de la valoració de llocs. És cert que és un tema que se n'ha parlat molt. Ja hi ha una empresa, que això és, ho explico perquè vostè ho està comentant i, per tant, doncs, ja estava convocada. No és la propera fita, és una fita ja planificada, amb una trajectòria, no? Amb una contractació, amb una aportació de diners per fer l'estudi, en què s'ha anat informant degudament de tots els passos a aquesta mesa de negociació. Per tant, és un pas més. Segurament, i ho hem dit també sempre que hem tingut oportunitat, que no és la solució, o sigui, no esperem que una valoració de lloc resolguin tots els problemes que té una organització, tant de bo fos així, però ja sabem que no serà així, però és un pas, és una fotografia, si volem, per saber doncs, com tenim l'organització i com es pot millorar, perquè també va de la mà d'una proposta de millora organitzativa, pel que fa al que vostè comentava de la valoració de llocs de treball. Em temo que no només estem parlant de valoració de llocs de treball, hi ha altres reivindicacions legítimes, ho ha dit vostè, i totalment d'acord amb vostè, però el lloc per fer-ho és aquesta mesa, on hi ha aquests sindicats, aquests representants sindicals, on han de traslladar doncs, aquestes demandes i plantejar vies de negociació. Ja hi ha una taula, ja hi ha un diàleg per part del govern. No s'ha trencat mai el diàleg i no es trencarà o no hi ha voluntat de trencar aquest diàleg. Per tant, disposats a parlar i disposades a parlar de tot el que calgui, amb un ordre, tot no es pot abordar a la mateixa hora ni al mateix moment, per un tema obvi, i per tant, doncs, amb aquest ordre de prioritats que s'ha anat pactant amb mesa, doncs seguirem tractant dels temes que siguin oportuns. No estem tancats a cap tema. Em sembla que per part del govern mai s'ha tractat cap tema com que no es pugui parlar, però és cert que hi ha limitacions legals, és obvi, i també pressupostàries. Perquè si no ens enganyaríem, no? Estaríem dient una cosa que no és.
1: Estic totalment d'acord amb totes dues parts. El que sí que es demana, i ja sabem que s'ha de negociar, que és el que he demanat durant tota la meva intervenció, que s'ha de negociar amb les dues parts i a la mesa. Val? El que sí que no és bo en unes negociacions entre treballadors i empresa o ajuntament, però és una empresa, l'ajuntament igualment, és que per les dues parts vagin de comunicat en comunicat, una contesta, l'altra... I llavors, això és el que sí que demanem des d'aquí, des del nostre grup, és de que s'asseguin a la mesa, parlin de tots els temes i que, sobretot, no enquista més la relació entre treballador i ajuntament. Tal com he comentat, no ens agradaria gens a cap dels veïns de Pineda de que el conflicte acabi com han acabat a altres poblacions. Llavors, demanem que les dues parts us asseieu i negocieu el millor per Pineda. És a dir, el que surt pitjor d'aquest conflicte no són ni els treballadors ni és el govern, són els veïns de Pineda de Mar. Llavors, ho torno a dir, seguin-se tots a la mesa i i solucionin aquest problema. Moltes gràcies.
0: Gràcies pel prec. Té una altra pregunta, un altre prec? Endavant.
2: Bona tarda a tothom. En relació a la gravetat dels fets ocorreguts fa pocs dies a Pineda, concretament a la plaça d'Orient, en què un gos potencialment perillós anava deslligat i sense morrió, que va atacar diversos gossos i va provocar la mort d'un d'ells a conseqüència de les greus ferides, i també va causar lesions a una persona. Això no s'hauria produït si el propietari del gos hagués complert amb el que indica l'ordenança municipal, que diu que els animals de l'espècie canina potencialment perillosos en llocs i espais públics hauran de portar obligatòriament un morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal. Els gossos potencialment perillosos en els llocs i espais públics hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. A més, han de disposar d'una llicència i han d'estar inscrits als cens municipals de Pineda, així com disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per danys de tercers, que anualment han de lliurar una còpia compulsada de la renovació.

0: tema més de seguiment, doncs des de la policia li donem resposta. Si vol començar, vols començar?
1: Bé, sí, davant dels fets sí que es va fer una actuació, sí que es va atendre el cas i es van fer els pertinents informes perquè aquest gos que va ser, que va fer aquest atac, doncs aleshores es va traslladar a una gossera amb l'empresa que tenim, bueno, amb el Consell Comarcal, i aleshores sí que es va fer uns informes per tal de que no es fes entrega d'aquest gos al seu propietari, tal i com estava previst, perquè a vegades, tot i que sembla incoherent, a vegades la normativa o jurídicament està permès retornar-li el gos, però amb uns antecedents que es van anar recopilant, doncs aleshores es van fer l'informe pertinent perquè juntament amb Medi Ambient, Policia i Medi Ambient, doncs aleshores van treballar-ho perquè no s'entregués aquest gos, tot i que tenia d'altres, el meu company complementarà, però tenia un altre gos. La situació era rocambolesca i una mica pintoresca, perquè no era veí de Pineda, tot i que en aquell moment estaven aquí. Podria complementar més les dades, jo no ho tinc tot fil per randa, però sí que és cert que va haver-hi l'incident, va ser greu i es va actuar en el seu moment perquè no fos retornat a aquest gos fins que tinguéssim tota la documentació necessària i que estigués tot en regla.
2: Bé, parlar d'això, no sabria on posar la pota i se'm podrà acusar de donar unes dades que teòricament no les hauríem de donar. Però sense posar noms, el gos causant dels danys evidentment incomplia absolutament tota la normativa i el conductor, que no era el propietari, també. Vostè ha fet un repàs de tot el que cal. L'has de portar lligat, amb morrió, està en permís de conducció, amb una assegurança civil per part del gos, res de tot això. Val? Aquest gos està censat a Tordera i, de fet, l'expedient de la policia s'ha donat trasllat i des de Medi Ambient també a Tordera perquè facin el que correspon amb un gos que d'alguna manera tenen censat com nosaltres tenim censats els nostres. Val? Llavors, la persona conductora, de totes maneres, també era una persona que ja de per si ja havia tingut alguns conflictes. Torno a dir, no posem noms, però com que s'ha publicat a les xarxes i ho sabem tot, quan una persona que ho incompleix tot, a més s'enfronta a la policia i s'enfronta als veïns i tal, l'Ajuntament queda sorprès per el que hi ha. Què voldríem? Un policia a cada cantonada perquè pugui aturar cada incident que es produeix? Tant de bo, tant de bo, però no en som tants. I això no hagués hagut de passar mai. No hagués hagut de passar mai. La realitat és aquesta. Quan es van produir els fets, es va recórrer al CAT, que és amb el servei a través del Consell Comarcal, perquè se'n faci un decomís provisional per tal que aquell gos no pugui circular o que no pugui emportar-se'l la legítima propietària, teòricament, que era la germana del susodicho, de Tordera, que va trucar al Consell Comarcal i va dir vinga pel gos, i li van dir no, perquè tu tampoc tens els papers en regla. O sigui que el gos al final quedava en terreny de ningú, val? I de moment queda segrestat, a l'espera de procés judicial, perquè tot això s'ha denunciat. Esperem que no es torni a repetir, però és cert, a Pineda hi ha molts gossos que tenen que són de raça potencialment perillosa. En relació a la certificació, el permís que te dota una vegada s'acredita, en teoria és de 5 anys, segons la legislació catalana. Per tant, jo firmo gairebé cada dia les sol·licituds que fan els propietaris responsables, que fan la seva sol·licitud amb la seva acreditació, aportant l'assegurança, passa per Medi Ambient i se'ls acredita. A partir d'aquí hauríem de confiar que el propietari, el conductor, no se li escapi el gos, que sempre porti el morrió, etcètera. Val? Això és el més greu que pot passar amb gossos potencialment perillosos. Però També hi ha molts altres gossos que no són potencialment perillosos i que algun dia també

0: per reacció també mosseguen. A mi un dia, corrent per la platja, em vaig fotre de nassos. Vull dir, perquè anava el propietari, em va saber greu, no em vaig enfadar, eh? Perquè dius, va. Però els gossos han d'anar negats sempre per la via urbana, ¿vale? Independentment de la perillositat que t'ha. I d'això potser en som responsables absolutament tots. La policia no podrà aturar-los a tots i ho hem de fer, però hem de prendre consciència, hem de fer campanya. És a dir, no pot ser que la gent arribi a la platja, passi l'escaleta i quan arribin a dalt desniguen el gos perquè corri. No poden entrar a la platja perquè estem en temporada, però el deixen circular per tot arreu. I qualsevol bicicleta, qualsevol nen que s'apropi, que toca el gos, accidents d'aquests en poden haver. Ho dic perquè tinguem tots clar la magnitud del problema, perquè de vegades podem ser propietaris de gossos, jo en soc, també, sempre ho porto negant. Però bé, una mica per respondre al fet aquell desgraciat que no hagués hagut de passar mai, esperem que no torni a passar. Gràcies.
1: Però una pregunta, el registre de l'assegurança el portem al dia?
0: El registre.
1: Que és anual.
0: Sí, sí, cadascuna de les llicències que es donen compleixen absolutament amb tots els requisits. Una carpeta, un expedient, que si té algun interès per algun concret ho podem preguntar. Eh? Vull dir que són fitxes...
2: Però els que estan censats a Pineda, clar. Tenim control dels censats aquí.
1: Jo me referia que la llicència aquesta dura 4 o 5 anys? 5 anys, val? Si l'assegurança és anual... El propietari té l'obligació de portar cada any o hi ha alguna manera de que es controli que el propietari porti a on s'hagi de portar en el registre aquesta assegurança anualment? Hi ha aquest control?
0: Fàcil que sigui així, igual com una assegurança de cotxe o qualsevol altra cosa. No li sé dir en concret, i ho preguntaré, perquè et sorprèn, dius, teòricament un propietari responsable ha de complir amb les condicions d'aquesta conducció i li donaré resposta. Però sí que tinguem present que els animals es mouen. Qualsevol propietari europeu o d'on sigui que vingui amb el seu gos passeja teòricament lliurement pel carrer i ningú va demanant la identitat que ho hauria de demanar. La policia, si ve un gos potencialment perillós perquè li ensuma que ho és, i el veu que no porta el morrió, sí que s'hauria de demanar l'acreditació. Però també de la resta d'animals. Qualsevol animalet que va sol i que es deixa allà la caqueta i després la culpa la té l'Ajuntament perquè el carrer està brut, també hauria de tenir el gos censat, ¿vale? I amb acreditació de condicions de salut adequades.
1: Bueno, aquest és un altre tema, però que si poséssim a vegades una mica de mesures o féssim una mica més de campanya i reforç, si es posessin alguna sanció, a l'igual la gent s'ho pensaria una mica més. Gràcies.
0: Sí, estem d'acord.
2: Segur que reaccionem més davant de sancions. No? Se'n posen, hauríem de mirar quantes s'han posat els últims temps, l'últim any o els últims 2 anys, però insisteixo que el cas que vostè planteja estava censat en un altre municipi i, per tant, tota aquesta informació que vostè pregunta pels censats a Pineda, doncs tampoc tindríem a l'abast. No? Era un gos que no estava censat aquí, per tant, tampoc tindríem control en el cas que hagués estat així, no? Que no sabíem si tenia assegurança o no, però té vostè raó que en qualsevol cas, doncs, a més control, no? Doncs, segurament doncs, que el propietari i la propietària doncs, vigila més per evitar la sanció. Molt bé, doncs passem al grup de Junts, grup municipal de Junts. Té vostè la paraula.
3: Endavant. Sí, moltes gràcies. Mira, com nosaltres parlem després d'Esquerra, clar, jo no sabia si treure la pregunta també del que avui tenim aquí en el plenari, no? Però després d'escoltar, doncs, se'm fa necessari doncs, fer públic o fer notori de que el que avui estem vivint aquí no és una situació habitual, no? Que els 3 sindicats que tenim a l'Ajuntament es posin d'acord, tot i que cada un d'ells té sensibilitats diferents, però per una sola causa s'uneixin i es facin visibles en el ple, això, almenys a mi, em fa pensar, em fa reflexionar que s'ha generat aquí un conflicte, s'ha generat un clima, un ambient que segurament prové d'unes actituds. No? Normalment, un clima, l'altre dia escoltàvem una conferència, que un clima laboral o un clima col·lectiu generalment prové d'unes actituds repetides en el temps i aquestes actituds provenen doncs, d'uns sentiments i unes emocions, no? O d'uns plantejaments. És públic i és notori perquè tenim aquí els tres sindicats manifestant-se de que aquestes actituds doncs, provenen d'una falta de voluntat o d'una falta d'entesa o una falta de diàleg o una falta de compliment d'algunes promeses o d'alguns acords que s'han arribat. No? I això ha generat doncs, una sèrie de frustracions. Això em porta a pensar que el conflicte que tenim avui present aquí en la sala de plens, no és només una qüestió tècnica d'una valoració de llocs de treball, sinó que hi ha algun problema més profund de falta de confiança entre el govern i la seva pròpia plantilla. Suposo que per incompliment d'alguns acords, com he dit abans, d'alguns compromisos, que alguns d'ells doncs, estan enrocats i ja venen de lluny, almenys un d'ells té 2 anys de vida que no s'ha complert. Si el diàleg fos tan fluid com a vegades hem comentat, perquè no és la primera vegada que parlem de conflictes o de correus electrònics que rebem dels sindicats, i fos tan fluid i hi hagués tanta voluntat d'entesa i tanta voluntat de diàleg, no haguéssim arribat a aquest punt de tenir els tres sindicats manifestant-se amb pancartes avui al ple. A nosaltres realment no ens preocupa només el conflicte laboral que pugui haver-hi, que està clar que hi és, sinó que ens preocupa que el govern hagi perdut la confiança de part de la seva plantilla, perquè al final qui ho acaba notant a la llarga, esperem que a partir d'avui, doncs el dia 1 de juliol, us assenteu a la mesa i pugueu arribar a acords i el compliment d'alguns acords que ja s'ha arribat, perquè si això no evoluciona cap a un punt positiu per les dues bandes, qui ho acabarà notant és el poble, com ja tenim altres exemples a altres pobles que han arribat a vagues i que han arribat a conflictes molt més enllà que una simple presència, bueno, simple no, perquè és prou rellevant, que una presència al ple. Per això nosaltres fem el prec, no, de que hi hagi molta menys confrontació entre les dues bandes, més negociació, vosaltres sou el govern, realment teniu la paella pel mànec, molta més voluntat real d'arribar a acords i de que aquests acords es compleixin i que no hagin d'arribar a estaments judicials, com sembla ser que n'hi haurà un la setmana que ve. Abans d'arribar a aquest punt, parlem, parleu-ne i arribeu realment a acords. Meses i meses i meses. Si fa falta meses extraordinàries setmanals, doncs que es facin, que no es digui que no a cap manera de diàleg que puguin plantejar els sindicats. Moltes gràcies.

0: Bé, doncs recollim aquest prec. Prefereixo no entrar en el detall d'alguna de les afirmacions que ha fet vostè perquè penso que justament aniria en contra d'aquesta voluntat negociadora que té el govern. Gràcies. El següent prec o pregunta, endavant.
1: Bé, bona tarda a tothom. És una pregunta. Bé, primer un incís perquè m'ha fet gràcia perquè vostè deia a la pregunta d'Esquerra dels aparcaments per bicicletes que vostè fa els, que no ha fet el vídeo perquè no està acabat i fa multitud de vídeos quan inicien coses. I el tema que hem de parlar ara, si hagués esperat de fer el vídeo, encara no l'hauria fet. Però sí que el va fer quan van iniciar. I estem parlant de les obres de les jardineres del Passeig Marítim. Vostè el 10 de març va fer un vídeo en el que anava amb abric, però amb pantalon curt, encara no l'ha pogut fer perquè no està acabat. Al ple del juny del 25, nosaltres vam preguntar sobre aquestes jardineres. Vam demanar que era una intervenció d'urgència, parlem del juny de l'any 2025, perquè estaven en molt mal estat i, com tots sabem, doncs, eren perilloses, a part de l'imatge que donen, doncs, eren perilloses. La seva resposta va ser doncs, que era molt complicat i que s'estava redactant un projecte integral. Bé, fins aquí. El mes de novembre del 25, el nostre grup, la nostra portaveu, va fer un vídeo recordant que aquestes jardineres seguien estant en mal estat i que encara no s'havia fet res. I finalment, doncs, el dia 10 de març, vostè sí que va fer un vídeo dient que iniciaven aquestes obres i que, bueno, que tal com s'havien compromès, que iniciaven aquestes obres. Bé, en aquest vídeo vostè demanava paciència. Jo no entenc, quan vam veure el vídeo en aquest moment entenem la paraula paciència, però no l'entenem com a 4 mesos, perquè fa 4 mesos que van iniciar aquelles obres i estan per acabar. La gent entenem que han de tenir paciència, però portem 4 mesos i seguim amb les obres per acabar. Aleshores, no acabem d'entendre què està passant amb aquestes obres, perquè si es va iniciar fa 4 mesos, hem arribat a la temporada d'estiu, aquestes obres estan a la porta d'un càmping que té molta afluència de gent i a part de no estar acabades es converteix en una zona perillosa perquè la gent entra i surt per damunt de les obres, perquè precisament un dels passos Sebre que porta a la porta del càmping està tapat perquè estan obres. Una altra cosa a dir també, que esperem que aquell pas de vianants sigui accessible, perquè fins ara la vorera no està aixecada, encara. Tot i que estan obres, ja ho sabem, no? Miri, d'aquesta manera, ja ho sabem, que estan obres. Aleshores, la nostra pregunta és per què estem trigant 4 mesos en acabar unes obres en què potser si ens haguéssim posat, no sóc paleta, però potser en 3 setmanes les hauríem tingut acabades. Si ens poden respondre, si us plau.
0: Potser una mica més, hauria trigat, perquè clar, es va aixecar tota la vorera i es va canviar també tot el clavegarem de sota, vull dir que una miqueta més hagués trigat segur. Però vaja, jo en el vídeo, com vostè comenta, demanava paciència referint-me a totes les jardineres que hi ha al passeig que s'han de fer actuacions. És a dir, no és l'únic tram on la vorera s'ha aixecat degut a les arrels dels arbres i, per tant, la paciència anava cap aquí. És cert tot el que vostè ha comentat. Aquell tram, tot el tram, hi ha un projecte i ja està quantificat amb el canvi de tot el clavegram i la idea era doncs, fer-lo sencer. Finalment, doncs, es va decidir fer, i també ho explica el vídeo, ho dic perquè revisi el vídeo que també s'explica allà, es fa per trams i, per tant, en la mesura que sigui possible, doncs, i per no fer un projecte doncs, molt costós i aixecar tota la vorera d'un mateix tram i haver d'esperar més perquè també s'han de tenir tots els diners, doncs vam decidir començar aquell primer tram que enteníem doncs, que generava menys molèstia quan es va començar el mes de març i, per tant, doncs, acabar fins on vostè comenta que és la porta del càmping. El tema de l'adaptació a les persones amb discapacitat no està adaptat perquè aquell pas va elevat. És a dir, no s'ha fet l'adaptació perquè el pas es farà elevat i, per tant, anirà un badent, es diu, badent? Doncs anirà elevat i, per tant, no cal adaptar la baixada perquè anirà al mateix nivell de la vorera i per això es farà després. És a dir, no s'ha fet aquesta adaptació a la vorera per aquest motiu. Previsió, doncs, és curta, no li vull dir demà perquè m'equivocaria, però com vostè sap, perquè suposo que sí que ho sap, ho va fer la Serveis Municipals, la mateixa brigada, i per tant doncs, ha sortit altres urgències, per entendre'ns, doncs, que s'han hagut d'atendre i això s'ha doncs, quedat una mica aturat, però ja li dic que propers dies falta molt poc i per tant la vorera s'acabarà els propers dies.
1: Jo el que no entenc és que una obra d'aquesta magnitud, si vostè diu que s'havia de canviar clavegram i s'havien de fer tantes coses, com podem sobrecarregar la brigada municipal amb una obra com aquesta, quan, com vostè diu, tenen moltes altres coses a fer en el municipi. A vegades subcontractem obres quan és necessari i en aquest cas el que fem és fer-la ratos quan la brigada municipal no té cap urgència o res a solventar. Perquè una obra com aquesta entenc que si tenim tres o quatre operaris que es dediquen a fer aquestes coses, és evident que no poden fer això i atendre les necessitats que té el municipi amb la resta de coses que van sorgint i que s'han d'anar arreglant. Per això era la meva pregunta. Com és que hem tardat 4 mesos? Perquè si vostè diu que això és el primer tram, vostè i jo ens haurem jubilat i el passeig marítim no s'haurà acabat. Perquè, clar, el ritme que portem no haurem acabat.
0: Doncs home, si no
1: haurem acabat
0: trams, no sé.
1: Jo em podrem anar a veure les obres com fan els avis, eh? Anem allà, mirarem, a veure com està i anirem avançant. Però és veritat, una obra com aquesta, si realment és de la magnitud que vostès diuen que s'han hagut de canviar instal·lacions, vostè creu que es pot fer estones? És la nostra pregunta.
0: No, estones no. Estones ho diu vostè. Estones ho diu vostè. Ningú ha parlat d'estones. Penso que la feina s'ha de tenir més respecte per la feina que fa. És igual, un extern o la brigada pròpia, els serveis municipals, i no parlem d'estones. El clavegram s'ha de canviar, és obvi, es va decidir. O sigui, hi havia dues maneres, de posar uns panots, treure i fer-ho doncs, perquè la gent no caigui, o una vegada es va aixecar, es va valorar doncs, que justament aquella claveguera és molt antiga, és de les primeres del municipi, és molt antiga i, per tant, es va decidir, una vegada estava tot aixecat, canviar. S'ha endarrerit, té vostè tota la raó i, per tant, doncs, els propers dies l'obra estarà finalitzada perquè falten, doncs, no sé si són 5-6 metres de panot, vull dir, falta només panot i s'acabarà els propers dies. Però, home, no, de les estones...
1: No, jo dic estones perquè vostè ha dit que hi havia altres coses més urgents a fer,
0: no,
1: per tant vol dir que aquesta
0: sorgit,
1: no és una prioritat.
0: Disculpi, que havien, sorgit altres urgències, vull dir, si un clavegram peta en una urbanització, és igual l'exemple, perquè podríem, no, vull dir, és igual quina sigui,
1: no, ja
0: s'ha d'atendre. S'ha d'atendre i, per tant, aquells veïns i veïnes, tot i que una vorera és molt important pel trànsit, pel pas de les persones, per tothom, home, tenir una fuga d'aigua bruta, doncs, com vostè comprendrà, és molt més important resoldre-la. Han sorgit.
1: Jo el que li recomano la propera vegada és que potser ho planifiquem diferent. Gràcies.
0: A vostè. Té una altra pregunta?
2: Sí, següent pregunta. Hem estat comparant l'antiga licitació de l'any 21 sobre el servei de poda de l'arbrat viari públic i de l'arbrat situat en determinats espais verds de Pineda de Mar. Hem comparat la licitació que va sortir l'any 21 amb la nova licitació que ha sortit l'any 26, el 15 de juny, i ens han sorprès dues coses. A l'antiga licitació hi havien contemplats 1.611 arbres i en aquesta licitació hi han contemplats 1.494 arbres. Val? I ens explicareu de què. Però també ens sorprèn el preu. L'antiga licitació, que era per 4 anys no prorrogable, el total que vam arribar a pagar per any són, a mi va inclòs, 76.143 euros l'any. En canvi, a la nova licitació surt que el preu d'any per aquesta feina és de 91.000 euros. Llavors, sobre aquesta diferència, primer d'arbres i després de preu, que ens expliqueu què ha passat amb aquest inventari? O hem tret arbres de l'inventari inicial, o no estaven ben comptats, o ara han caigut 117 arbres menys de la licitació inicial. Després també voldríem saber que com és possible, què és el que ha passat realment amb aquesta licitació, perquè entrant a dintre del que està publicat en el portal, hem vist que el 19 de febrer va ser quan es va publicar la providència, no?, del regidor d'Espai Públic, és a dir, la providència què és? Doncs és la necessitat que fa pública el regidor de que necessitem una nova contractació per la poda dels arbres. Aquesta providència o aquest expedient no va tenir cap altre document penjat fins al 28 d'abril, que surten publicats el plec de prescripcions tècniques. És a dir, per una banda, què ha passat amb l'inventari d'arbres? Per què pugem 15.000 euros a l'any el preu d'aquesta feina que necessita els arbres i els carrers de Pineda? I què ha passat entre el 19 de febrer del 26, que es fa la providència al regidor, fins que es publica el 28 d'abril el plec de prescripcions tècniques? A partir d'aquí sí que hi ha el procés o l'expedient comença a córrer de forma ràpida i fins a tenir la licitació que ja està adjudicada. A veure què ens podeu explicar. Què ha passat realment amb aquest servei de poda dels arbres, perquè ha generat conflicte, i ha generat queixes i ha generat, doncs, bé, ja ho sabeu perfectament, què ha generat. Gràcies.
0: Gràcies. Donem resposta. Endavant.
3: Sí, evidentment a la licitació hi ha un estudi econòmic per poder tirar endavant aquesta licitació, que aquí s'especifica a què es deuen aquests increments, segurament amortització de maquinària i tot plegat, diferents ítems que sí que es requereixen en aquesta licitació. Desconec ara mateix, ho hauríem de mirar, el tema de quantitat d'arbres, hauríem de mirar exactament què ha passat, ja li donarem resposta pel que fa això, però sí que a nivell de costos sí que es va fer un estudi econòmic que sí que determinava quin era el cost actualitzat d'aquesta licitació. Sí que és cert, això per una banda, el tema econòmic, i per al tema de la tramitació, evidentment, es va iniciar amb temps i forma, sí que hi ha hagut s'ha dilatat en el temps fins poder dur a terme, malgrat que des de tot arreu i des de tots els departaments s'ha intentat remar per intentar tirar endavant amb aquesta licitació, però no ha sigut viable. El que sí que li puc dir és que està tirada endavant, que avui dia els plecs d'aquesta licitació són millors, estan més acurats i intentarem tirar endavant. De fet, ja s'han fet meses de contractació d'aquest contracte de poda i que tirarem endavant, esperem que s'acabi l'adjudicació com toca per fer la poda de manera normalitzada, perquè evidentment ha generat moltes molèsties, en som tots coneixedors, i també ha generat un increment de feina, un volum de feina a molts treballadors. Per tant, som interessats en que això tiri endavant.
2: Val. Jo li agraeixo totes les explicacions, però clar, com que en concreta poc, perquè clar, no, dels arbres ja m'ho diran, del que ha passat entre febrer i abril tampoc no sabem la inviabilitat d'aquest expedient a on ha quedat encallat, no? No sabem exactament on ha quedat encallat. Llavors, sí, ha quedat encallat en algun lloc. Això queda claríssim que entre el 19 de febrer i final d'abril en algun lloc ha quedat parat per algun motiu, no? Bé, ja ens passareu la informació perquè si no la tornarem a preguntar, perquè lo dels arbres és notori, 15.000 euros l'any no és poca cosa, no és poca cosa, i hi ha menys arbres, alguna millora s'ha de tenir. Nosaltres hem analitzat el que són el plec de condicions tècniques, val? I la diferència tècnica no existeix. L'única diferència que hi ha és el número d'arbres. Llavors, expliqueu-nos bé què tenim de més amb aquests 15.000 euros, a banda de les amortitzacions, que entenem que el cost de la vida doncs, incrementa. De fet, amb la licitació anterior ja es va haver de fer una ampliació, perquè es van pagar... Sí, home, ho tinc aquí. No em diguis que no, Sandra, perquè jo ho tinc. Es va pagar uns 10.000 euros més de la licitació inicial del 21, perquè entenem que els preus doncs, anaven a més. No? De fet, no eren 76.000, era una mica menys, però jo ja he sumat aquest extra. Llavors, Però, clar, continua sobtant que hi hagin 15.000 euros més l'any, havent-hi menys arbres. Llavors, ens ho expliqueu i també, si podeu, l'especificació del per què d'aquesta encallamenta.
3: Afegeixo, perquè ara m'ha vingut a la memòria, que és que, com bé ha dit, fa molts mesos d'aquests plecs i tot i que els anem refrescant per tota la tramitació, doncs a vegades se t'obliden algunes coses. Però sí que és cert que té raó quan diu que es va fer una ampliació del contracte, que es va fer per unes podes de seguretat d'algunes zones que s'havien de fer i en aquest contracte ja s'han inclòs aquestes podes i una bossa d'hores, exactament, s'ha inclòs aquestes podes de seguretat, s'han ampliat perquè no s'hagin de fer ampliacions ni s'hagin de fer contractes a banda amb una tramitació posterior. Per tant, aquest increment també es deu a aquestes podes de seguretat que inicialment no hi eren en el contracte de poda anterior. Això sí que s'ha inclòs.
0: Molt bé, doncs si els sembla, passem a la pregunta número 4. Oprec, endavant.
1: Bé, la nostra quarta pregunta. Volem tornar a parlar del solar que hi ha al final del carrer del passatge Santa Isabel. N'hem parlat diverses vegades, però ara és per un altre tema. Entenem que si el propietari no construeix, no se'l pot fer construir, però si el propietari no neteja, sí que se'l pot fer netejar. Vale. Hem rebut moltes queixes de molts veïns que el solar, no sé si han passat últimament, però el solar, la vegetació ha crescut, comença a estar amb molta brutícia, els veïns es queixen de que surten rates del solar. Això és el que ens han fet arribar. Jo personalment no ho he vist, però entenc que les persones que ens ho han dit tenen raó. Aleshores, la nostra pregunta és, pensen fer alguna cosa amb això?
0: Sí, endavant.
3: Sí, com bé ha dit, el constructor encara està en tramitació, tot el tema de constructiu, però sí, se li ha de reclamar que faci la neteja, malgrat que ja té l'obligatorietat com a propietari de mantenir el terreny net. Però sí que és cert, en som coneixedors d'aquestes queixes i, per tant, se li haurà de requerir per escrit que faci la neteja pertinent, malgrat que ja té l'obligació, sense fer cap mena de requeriment.
0: No obstant, per complementar, s'ha requerit a tots els propietaris. Aquest que comenta és ben cert que està molt malament. Però en tenim molts més en trama urbana i, per tant, s'ha requerit també a tots els propietaris. No recordo malament, el comentava el regidor, em sembla que són 1.200 cartes que ja han sortit, a l'idea de memòria, no em podria equivocar, però requerint, no, recordant, més que requerint, recordant aquesta obligatorietat per tenir els terrenys nets, no, i més el temps que anem, amb la calor que fa i, per tant, doncs, que amb una petita espurna doncs, podem tenir un ensurt. No? Per tant, ja s'ha recordat a tots aquests propietaris. Segur que el que vostè comenta també ja ha rebut aquesta notificació, però bé, insistirem també en aquest cas, no? Perquè a més és primera línia de, no? De front marítim que té molta repercussió ara a l'estiu per la gent que transita.
1: I que al final és un problema de salubritat també,
0: sí,
1: ja no només... Totalment. A part de l'incendi, que és veritat,
0: sí.
1: Però hi ha un problema de salubritat amb els veïns que viuen.
0: Sí, de fet, en tenim alguns altres que no generen perillositat d'incendi, per entendre'ns, i sí que altres problemes, no, d'habitants doncs, de rates i d'altres paràsits que sí que dificulten molt la convivència amb el veïnatge. Oh. Endavant.
2: Molt bé, l'última pregunta. Bé, hem rebut una informació en respecte a les festes que s'han realitzat al Poblenou aquest cap de setmana, que van començar dijous al vespre i van acabar ahir, que són les festes de mi barri o les festes del Poblenou, que ens diuen que la cobertura que hi va haver-hi de la policia en aquestes festes es va reduir respecte a la presència policial que hi havia l'any passat. Segons se'ns ha informat, el dijous no hi havia cap patrulla específica destinada específicament a la fira, cosa que sembla ser que l'any passat sí que hi havia aquesta patrulla destinada específicament a la festa que hi va haver-hi el cap de setmana, començant dijous, al Poble Nou, no? Que és una festa que, a més, té molta afluència, té molt d'èxit i hi va molta gent perquè està molt ben organitzada. Llavors, voldríem preguntar si ens podeu confirmar quin va ser exactament el dispositiu policial que hi va haver-hi en aquestes festes tots els dies, comparant-la amb els dispositius que va haver-hi l'any passat. Si es confirma doncs, que aquest dijous no va haver-hi cap patrulla específica per aquesta festa i per aquesta nit, sota quins criteris o anàlisis o riscos s'ha pres aquesta decisió, també si sabeu si va haver-hi algun incident en aquestes festes. El que sí que sabem és que hi va haver-hi presència de Protecció Civil, però tots sabem que Protecció Civil arriba fins on arriba, però qui realment pot actuar o qui fa la protecció són complementaris, però no són les mateixes funcions, el que fa un i el que fa un cos i el que fa l'altre cos. No? Bé, això ens ho podeu confirmar, com va anar el dispositiu d'aquestes festes?
0: Bé, endavant.
3: Sí. És cert, el dijous no s'havia fet un nomenament d'hores extraordinàries per cobrir aquest acte, per motius, no perquè es prengués cap decisió de que fos així, però va passar, no ho podem negar, va ser així, i en el moment que jo mateixa vaig arribar a la fira i em vaig adonar que no hi havia aquesta presència, doncs aleshores vaig comunicar-ho a qui tocava perquè es pogués cobrir, ja fos amb torn o fos amb qui toqués. Evidentment, hi havia dues patrulles disponibles, es va cobrir, evidentment no és l'habitual en aquestes festes, va ser així. Posteriorment vam tenir, allà va haver-hi presència policial, quan va haver-hi l'incident que diu? Va haver-hi un? El dijous, cap al tard, no a la zona de restauració, sinó a la banda d'atraccions, va haver-hi un que es va demanar suport, a més, a Mossos d'Esquadra, perquè, malgrat que s'haguessin nomenat hores, o sigui, no era el problema de les hores, malgrat s'haguessin nomenat hores, s'hagués hagut de demanar igualment suport a Mossos d'Esquadra, que és el que es va, que és el que es va fer. Val? Posteriorment, els dies, pel que tinc entès, es va reconduir la situació i es va portar tot segons la normalitat.
2: Entenem, doncs, que el divendres, dissabte i diumenge hi havia les mateixes dispositius que hi va haver-hi l'any passat o n'hi havia menys? Entenc que sí. El que sí que sembla, de les explicacions, és que hi va haver-hi una falta de previsió. Això és el que entenc, perquè va ser in situ o sobre la marxa que es van donar compte que no hi havia ni a més hi va haver un incident confirmat. Llavors, bé, això a mi, encara que puguem discutir, està bé perquè es va prendre la mesura d'urgència, però el que sí que em preocupa o el que sí que ens pot preocupar és que sabent que hi ha aquestes festes, que no és el primer any que es fan, sinó que ja porten molts anys fent-se, hi va haver-hi una falta de previsió en el dispositiu de seguretat d'almenys el primer dia i es va actuar d'urgència l'endemà i l'altre i l'altre. El mateix nit, vale, perquè a més es va avisar els Mossos, perquè a més hi va haver-hi un incident. Vull dir que a més s'embolica. Jo he preguntat si hi va haver-hi un incident i es confirma. Llavors, simplement traslladar que sabent que cada any aquesta festa es fa i que hi ha risc de que hi hagi incidents, perquè recordem que l'any 24 per la Festa Major també vam tenir un incident una mica greu. Va ser per la Festa Major, no té res a veure. Però són festes que són molt multitudinàries, hi ha d'haver-hi un pla de seguretat, hi ha d'haver-hi un pla d'evacuació, hi ha d'haver-hi tot un pla, hi ha d'haver assegurances, hi ha d'haver de tot. Llavors, no hi havia previsió, és el que he preguntat abans, hi havia algun informe tècnic, hi havia algunes... Vaja, no hi havia cap anàlisi de riscos que fes pensar de que hi havia d'haver una patrulla específica per aquella festa?
0: Disculpi, jo penso que ara estem ja anant a... O sigui, no és un tema de falta de previsió, la previsió es va fer igual, de fet, divendres, dissabte i diumenge va haver les mateixes, va haver la mateixa previsió que en edicions anteriors i, per tant, la fira va anar molt bé i la previsió va ser la correcta. Va haver una errada a l'hora de nomenar aquestes hores, es va subsanar quan es va detectar i ja està. O sigui, no penso que episodis, no, una festa major de l'any, no sé què, no té res a veure amb el que estem parlant, i per tant, el que toca, no, quan hi ha un esdeveniment, com vostè ha dit, d'aquestes característiques, és fer la previsió que toca, que és el que es va fer durant tots els dies. Quan es va detectar, es va fer aquest nomenament, i si hi ha aquell mateix dia o el dia següent o el subsegüent, doncs qualsevol incident que requereixi, doncs, ajuda d'altres cossos, doncs es sol·licita i s'atén, com va ser el cas.
2: Sí, molt bé. Tots els dies menys dijous. Exacte.
0: Molt bé, doncs si els sembla, passem al grup municipal del Partit Popular. Té la paraula Gustavo Ollero. Endavant.
4: Moltes gràcies, alcaldessa. Lo primero que quería decir es darle las gracias al regidor, digo, al señor Torres, porque fue muy eficiente en su respuesta que le hice en el pleno anterior, y me di por satisfecho y agradecerle que fue muy eficaz y rápido. Sobre todo que quede, porque no puedo decir de los que he preguntado, siempre ha sido muy cortés. Lo primero que querría decir es un prec, ya que todos nuestros compañeros nos han ido precediendo, y el día como lo tenemos aquí con la movilización de los trabajadores del ayuntamiento. Sí que es verdad que este tema viene de muy atrás. Yo hoy precisamente hace un año de mi primer pleno aquí en el ayuntamiento, y me hubiera gustado de que no hubiera aquí esta presencia de los trabajadores reivindicando sus derechos y sus mejoras. Sí que es verdad que me he dado cuenta en este tiempo de que todas estas reivindicaciones vienen de muy atrás, ¿no? Por poner un ejemplo, la policía desde el 2008 que está reivindicando mejoras salariales, igual que la brigada en otro tiempo, si me equivoco en alguna fecha, ya les digo que yo soy el último que ha llegado y miro de informarme, pero a veces me puedo equivocar. Todo lo que han dicho mi compañero de Esquerra Republicana, como tanto la regidora Noemí de Junts, Marco supongo que también tendrá unas palabras, que en esto estamos todos de acuerdo. Yo no se lo voy a resumir solamente en una frase, que es lo que a mí me enseñaron en mi trayectoria empresarial. El mayor activo de una empresa son sus trabajadores. Por lo tanto, si los trabajadores, que no tienen por qué todas las reivindicaciones que se les puedan dar o no, porque para eso está la negociación, sí que es verdad que esto está llegando a un punto insostenible. Ya hace unos plenos atrás le pregunté, porque ya asistía a una asamblea que precisamente en la sala de plenos, y le pregunté y le advertí que esto cada vez iría más, porque da la sensación como que no se ha avanzado en nada, y me temo que va a ir a más, porque cuando se empieza a reivindicar una cosa, se van sumando otras que quedan atrás, y si no se sientan y llegan a un pacto, que a lo mejor no se puede cumplir todo, pero se tiene que hacer, me temo mucho que llegaremos al año que viene con unas reivindicaciones más serias. Y el año que viene hay elecciones. Y no lo digo porque voten a quien quiera, de hecho yo no voy a hacer ni campaña, pero a lo mejor ustedes no están y le dejan el marrón a los que entren. Y esto se va pasando, ya le digo, desde el 2008 que hay reivindicaciones serias. Por lo tanto, espero y deseo que lleguen a algún tipo de acuerdo, solucionen, y le repito, el mayor activo de una empresa son sus trabajadores. Cuídenlos, que para el ciudadano es cuando ven las mejoras. Si ellos trabajan contentos, todo nos va mejor. Gracias.

totes les parts, doncs, aquest diàleg i aquest acord. Són molts anys i jo no sé de quina... En plens anteriors també havia fet algunes preguntes sobre el tema, doncs, de la dificultat, no?, que hi ha d'arribar a aquests acords i no ho enteníem. No? Penso que són molts anys i que d'alguna manera s'ha de desencallar, no sé de quina manera, però el que necessitem, doncs, que hi hagi un acord, un diàleg i sobretot actualitzar, doncs, totes les coses que estan reivindicant els treballadors i que toca actualitzar en l'any 2026. Per tant, doncs, donar suport als treballadors, que amb unes bones condicions donem un millor servei i també, doncs, que hi hagi diàleg i un acord perquè el poble i tothom s'ho mereix. Moltes gràcies.

0: Endavant.
1: Sí, la nostra, ja seria segona pregunta, és en relació a com està la situació de la construcció dels habitatges de l'Incasòl, que segons les dades doncs, haurien d'estar finalitzat el 2027. Tothom és coneixedor de la dificultat de l'accés a l'habitatge i que l'habitatge és un problema. Actualment el nostre municipi no té un pla local d'habitatge. S'està treballant per aprovar-ho. De fet, ja el nostre grup l'any 2011 ja vam presentar una moció per fer un pla local d'habitatge, o sigui que ja portem més de 10 anys treballant perquè existeixi aquest pla i que si segurament si s'hagués aprovat doncs haguéssim millorat aquesta accessibilitat en habitatge. I bé, són 32 habitatges de lloguer accessibles que són per la població doncs, de Pineda són justets, però almenys doncs, és important que es puguin construir el més aviat possible i per tant volem saber en quina situació estem, què és el que falta i si sabem doncs, l'any de finalització perquè segons les dades o el que ens havien dit l'any 2027, que ja estem a tocar, doncs hauria d'estar construït. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Vostè ha esmentat el tema del pla local d'habitatge, que com vostè sap, doncs n'hem parlat amb els grups de treball que pertoquen i que hi ha la previsió d'aprovar doncs, el ple de juliol, com vostè sap. Incasòl, té més informació? La regidora, endavant.
2: Sí, de fet hem reclamat, encara estan en informes sectorials de d'ACA i Protecció Civil. Protecció Civil no era un requisit, però sí que darrerament s'ha incorporat aquest informe sectorial per dur a terme i encara estem a l'espera. No és que tot el que es podia fer des de l'Ajuntament s'està fent seguiment, a veure en quin punt es troba, però estem a l'espera de retorn de la documentació d'aquests informes sectorials.
1: Doncs espero que sigui ràpid i que ja es puguin construir per aquesta necessitat urgent. Bé, la nostra tercera pregunta té en relació a tot el tema, tota la feina que s'està fent del Pla de Barris del barri del Carmen, que també doncs, és un dels projectes que s'ha de fer i també és un compromís per part de l'Ajuntament i del Govern de millorar i dignificar el barri del Carmen i presentar-se a les convocatòries de la Generalitat del Pla de Barris per tenir pressupostos i per fer millores en els barris. De fet, doncs, en breu serà la segona convocatòria, em sembla per això la pregunto aquest ple, perquè el 6 de juliol doncs, s'obre la segona convocatòria d'aquest Pla de Barris. Ens pensàvem que l'any passat doncs, ens podíem, o almenys jo pensava que ens presentàvem aquesta convocatòria i per diferents motius no es vam presentar. Llavors és veure com estan tots els treballs que s'estan realitzant per presentar-se a la convocatòria del Pla de Barris i no sé com està i si ens presentarem doncs, en aquesta convocatòria i que també doncs, el barri doncs, també necessita aquestes reformes i aquestes inversions.
0: Molt bé, li donem resposta sobre el Pla de Barris. Endavant.
3: Sí. Sobre aquesta qüestió, ja em va preguntar un ple, em sembla que va ser fa

0: 3 o 4 plens, a l'empresa GestHabitat està fent l'informe, i ja li vaig comentar que està fent l'informe a l'estudi de tinença i encara no ha conclòs, o sigui que em sembla que és dijous, tinc reunió amb el coordinador perquè em passi els resultats i en principi està previst que pel setembre o octubre tinguem l'informe. Això vol dir que no optarem a aquesta convocatòria, la segona convocatòria del Pla de Barris, no concorrerem. De totes formes, l'alcaldessa ja ho va dir en el seu moment. Hem de fer primer l'informe i després, un cop tinguem l'estudi, hem de valorar, perquè que, evidentment és un projecte que compromet molt el pressupost de l'Ajuntament. Llavors, abans de prendre una decisió, hem de veure realment si pressupostadament es pot o no es pot. Però, en principi, si vol, la setmana que ve, com aquesta setmana em reuneixo amb ell, li faig la torna de la reunió. D'acord?
1: Doncs a veure si en breu tenim aquests informes i podem prendre una decisió. La nostra quarta pregunta té relació al Pla d'Acció Municipal. Ja, com aquell que diu, doncs queda un any per la finalització del mandat. Era un Pla d'Acció Municipal fet pel govern, molt ambiciós, amb molts objectius. I llavors, una consulta que volem fer doncs és com s'està fent aquest seguiment del Pla d'Acció Municipal, si totes les accions i tots els objectius que s'havien s'havien compromès, doncs si va en bona sintonia i si valoreu doncs que a falta d'un any per la finalització del mandat, doncs tots els objectius, les accions, doncs es podran materialitzar. Més que res doncs veure doncs si heu fet un seguiment i com està anant doncs aquest Pla d'Acció Municipal.
2: Bé, sí que estem fent seguiment del PAM, del Pla d'Acció Municipal. De fet, és una mica, no, ho compararíem com un pressupost, no? En definitiva, tu fas una previsió, en aquell moment doncs, es va fer i molt detallat, una parrilla, no, de moltes actuacions en què de diferents àmbits on consideràvem doncs, que s'havia d'actuar aquests 4 anys i, per tant, en alguns d'ells doncs, ho explicarem i ho comunicarem i ho explicarem amb més detall, però hi ha alguna actuació doncs, que sabem que potser no es podrà dur a terme, falta un any i per càlculs, però n'hi ha d'altres que s'incorporaran perquè o han sorgit oportunitats o de subvencions o d'oportunitats d'alguna altra mena, no?, que han propiciat, no?, que es pugui incorporar al Pla d'Acció Municipal. Per tant, es fa valoració, es va fent seguiment de les actuacions, no li voldria dir en quin tant percent estem, però penso que és una execució prou satisfactòria i, insisteixo, tampoc pensem que les que no s'han pogut realitzar doncs s'haurà d'explicar el perquè no s'han pogut dur a terme, però que també s'han incorporat de noves que també s'explicaran quan arribi el moment de tota la feina feta aquests 4 anys de mandat.
1: Vale, doncs ja esperarem la valoració. I bé, la nostra última pregunta, el senyor Mora ha fet un esment perquè em sembla que en el ple passat lo del passeig marítim, que també vaig dir que pensava que era important doncs, fer una licitació en comptes de que ho fes la brigada, perquè la brigada té altres feines. Ha comentat una cosa que jo també la volia dir, però al final la conversa ha anat cap a una banda. Llavors, és el tema de l'accessibilitat del pas de peatons, que l'altre ja vaig passar. Llavors, està actualment no accessible. Llavors, com encara estem a temps, doncs s'hauria de...
2: És el que m'ha explicat, sí, l'accés al pas de peat, no, de vianants, sí, que sí. Em sembla que tot refereix a això.
1: Sí.
2: Val, doncs no hi ha l'adaptació, la rampeta, perquè és un pas elevat.
1: Vale, doncs no.
2: Com el que s'està fent davant de la porta del CAP.
1: Vale, doncs no ho he agafat. Vale,
2: ja està fet. Val, doncs és per aquest motiu que no s'ha fet el rebaix, perquè ja s'ha considerat doncs, que era millor fer ja l'elevat i, per tant, estarà a la mateixa alçada de la vorera. Aquesta era l'última pregunta? Molt bé. Doncs gràcies també per les seves preguntes, els seus pregs. Ens retrobem al ple del mes que ve. Que vagi bé. Gràcies.

0: També hi ha hagut activitats per la mainada, tobogans aquàtics, festa de l'escuma i molta diversió pels més petits. I encara us destaquem també que Calella acull aquests dies el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Handball Platja. Hem de dir, doncs, que la competició reuneix les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en la categoria infantil, cadet i juvenil, masculines i filials de base de tot l'estat. Mobilitza més de 2.000 persones. Hi ha esportistes, tècnics, familiars i també molts aficionats. I sens dubte l'altra notícia que ens deixa avui la jornada, però també tot el cap de setmana, i sembla ser els dies que vindran, és la forta calor. Calor extrema, molta xafogor a tota la costa, l'Alt Maresme, alta humitat, nits d'insomni que marquen aquesta jornada. Volem saber què diu la previsió del temps. Ara la crònica és de Jordi Pérez.
1: Aquí a la costa, principi dia de sol, quatre pinzellades de núvols prims, vents fluixos, una mica de garbí, més reforçat cap a l'àrea de Barcelona, Baix Maresme, Barcelonès, Costa Central, i a canvi aquí a l'Alt Maresme el vent ha de ser un conjunt fluix, també, però un conjunt de garbí. I temperatures, com diem, sense canvis. Aquí la refrescada, tot el tram litoral de Catalunya no hi haurà cap refrescada. En zones interiors sí, poden baixar uns quants grauets, perquè ahir va ser un forn, eh? Ahir van pujar fins i tot respecte a divendres i dissabte. Doncs avui baixaran en zones interiors i aquí a la costa doncs, entre els 28-29 graus i humitats molt, molt elevades. Demà som dimarts i demà hem d'esperar un dia de sol, quatre nuvolets prims. A la tarda també podien créixer algunes nuvolades al Pirineu Oriental i zones pròximes i podien donar doncs, algun ruixat. A la resta, res de res, sol, alguns núvols prims i vents en conjunt demà fluixos, una mica de garbí, migjorn, vent de sud, la mar estarà molt tranquil·la. La mar segueix molt càlida, volta als 25-26 graus i la visibilitat submarina és excel·lent aquests dies.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi per aquesta crònica del temps. Ens estem esperant doncs, a passar encara forces dies de calor i sembla ser que la setmana que ve la cosa no fluixa. Ho anirem seguint amb moltíssima atenció. És tot, més informació d'aquí a una hora. No matter what. No matter what.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts pel lloguer de joves de fins a 35 anys. És una nova convocatòria, es poden presentar sol·licituds, comença avui mateix i acabarà el dia 10 de juliol. La línia d'ajuts compta amb una dotació pressupostària que té més de 26 milions d'euros. Poden optar aquesta subvenció persones que a 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o bé d'una habitació. Els usuaris de Rodalies de Catalunya afronten avui dilluns una nova jornada de vaga convocada pel sindicat ferroviari. Per minimitzar les afectacions de la mobilitat, la Generalitat ha establert serveis mínims del 66% a les hores punta i el 33% la resta de la jornada.

El sindicat justifica la convocatòria d'aquesta vaga per l'oposició al tancament d'un taller de material que hi ha al conjunt d'Espanya, sobretot a Miranda de Ebro, pels avenços en el procés de venda de Renfe Mercaderies. Pineda apropa la renovació del DNI amb un servei més accessible pels col·lectius prioritaris. Els veïns de Pineda disposen ara de més facilitats per renovar el DNI sense sortir de Pineda per a aquelles persones que tenen més dificultats. Justament, a la primera tanda es fa aquest dilluns i es poden triar noves dates. Avui ho expliquem a radiopineda.cat. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut per l'incendi que va haver-hi al Maresme. Encara hi havia fins a una dotació de 12 camions de bombers treballant per extingir del tot aquest foc. Recordem que és un foc que va cremar unes 50 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà contra el detingut i ha demanat no acostar-se en aquesta zona. De l'àmbit de la cultura, destaquem avui que Fil de Gospel ha celebrat els seus 12 anys amb un concert aquest diumenge a l'Auditori. Totes les entrades estaven esgotades. Aquesta formació, dirigida per Rubén Espinosa, ha fet un concert especial d'aniversari amb una secció instrumental ampliada i també s'han pogut escoltar temes inèdits. I mentrestant, a Poblenou s'han acabat ja les festes del barri, unes festes que s'han allargat durant tot aquest cap de setmana amb moltes actuacions musicals. I el temps, que avui està marcat sobretot una vegada més per la calor, forta calor la que tenim avui i la que tindrem encara aquests propers dies. Per tant, la calor no desapareix, es notarà menys la baixada de temperatures que hi haurà en alguns punts de Catalunya. Però, com diem, a la línia de la costa no es notarà tant. Per tant, seguirà la calor intensa. I atenció, perquè les previsions indiquen que fins i tot la setmana que ve pot continuar aquesta calor i alguns mapes diuen que es podria incrementar. És tot, tindreu més informació d'aquí a una hora.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: sol.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantam a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.